anyone anytime.

0: 91.3.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3. Ripollet Ràdio.

Esteu escoltant Clàssics Contemporanis.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet se suma un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. En aquest marc, l'Ajuntament ha programat per avui dimarts 22 de setembre, coincidint amb el Dia Europeu Sense Cotxes, una tarda d'activitats per promoure una mobilitat més sostenible, segura i accessible. Les activitats començaran a partir de les 5 de la tarda a les pistes de l'Esbar i la Rambla de Sant Esteve i estaran adreçades a sensibilitzar la ciutadania sobre les diferents formes de desplaçar-se per la ciutat i sobre la importància de compartir l'espai públic de manera segura i respectuosa. L'Ajuntament de Ripollet ha obert la convocatòria a la tercera edició dels reconeixements Impulsa, una iniciativa de l'Ajuntament de Ripollet que neix amb la voluntat de reconèixer i posar en valor el talent, l'esforç i la contribució de les empreses, comerços i persones emprenedores que, amb la seva activitat, contribueixen al desenvolupament econòmic i social del municipi. Enguany, a banda del canvi de nom que passa de premis a reconeixements, l'Ajuntament ha decidit canviar les bases, les categories i el sistema d'atorgament de distincions. Fins al 29 d'octubre es poden presentar les candidatures per part d'empreses, comerços, establiments de restauració i persones emprenedores del municipi. La gala dels reconeixements Impulsa 2026 tindrà lloc el 12 de novembre al Teatre Auditori del Mercat Vell. I tanquem un punt d'agenda. Com ja hem explicat, avui a les 5 de la tarda tindrem activitats a les antigues pistes de l'Esbar i la Rambla Sant Esteve per la Setmana Europea de la Mobilitat. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet se suma un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. En aquest marc, l'Ajuntament ha programat per avui dimarts 22 de setembre, coincidint amb el Dia Europeu Sense Cotxes, una tarda d'activitats per promoure una mobilitat més sostenible, segura i accessible. Les activitats començaran a partir de les 5 de la tarda a les pistes de l'Esbar i la Rambla de Sant Esteve i estaran adreçades a sensibilitzar la ciutadania sobre les diferents formes de desplaçar-se per la ciutat i sobre la importància de compartir l'espai públic de manera segura i respectuosa. L'Ajuntament de Ripollet ha obert la convocatòria a la tercera edició dels Reconeixements Impulsa, una iniciativa de l'Ajuntament de Ripollet que neix amb la voluntat de reconèixer i posar en valor el talent, l'esforç i la contribució de les empreses, comerços i persones emprenedores que, amb la seva activitat, contribueixen al desenvolupament econòmic i social del municipi. Enguany, a banda del canvi de nom, que passa de premis a reconeixements, l'Ajuntament ha decidit canviar les bases, les categories i el sistema d'atorgament de distincions. Fins al 29 d'octubre es poden presentar les candidatures per part d'empreses, comerços, establiments de restauració i persones emprenedores del municipi. La gala dels reconeixements Impulsa 2026 tindrà lloc el 12 de novembre al Teatre Auditori del Mercat Vell. I tanquem un punt d'agenda. Com ja hem explicat, avui a les 5 de la tarda tindrem activitats a les antigues pistes de l'Esbar i la Rambla Sant Esteve per la Setmana Europea de la Mobilitat. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estàs escuchando el gramófono.

0: Bueno, pues ahí tenemos el Looking for Love, donde nada más y nada menos que ese hombre que es el que le puso las voces a las muchas canciones de del proyecto llamado Dean Harrow. Nosotros hemos llegado al punto de las 12. Es el momento de escuchar el boletín de noticias de las 12 de la mañana.
1: 91.3 Ripollet Radio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet se suma un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. En aquest marc, l'Ajuntament ha programat per avui dimarts 22 de setembre, coincidint amb el Dia Europeu sense cotxes, una tarda d'activitats per promoure una mobilitat més sostenible, segura i accessible. Les activitats començaran a partir de les 5 de la tarda a les pistes de l'Esbar i la Rambla de Sant Esteve i estaran adreçades a sensibilitzar la ciutadania sobre les diferents formes de desplaçar-se per la ciutat i sobre la importància de compartir l'espai públic de manera segura i respectuosa. L'Ajuntament de Ripollet ha obert la convocatòria a la tercera edició dels reconeixements Impulsa, una iniciativa de l'Ajuntament de Ripollet que neix amb la voluntat de reconèixer i posar en valor el talent, l'esforç i la contribució de les empreses, comerços i persones emprenedores que, amb la seva activitat, contribueixen al desenvolupament econòmic i social del municipi. Enguany, a banda del canvi de nom, que passa de premis a reconeixements, l'Ajuntament ha decidit canviar les bases, les categories i el sistema d'atorgament de distincions. Fins al 29 d'octubre es poden presentar les candidatures per part d'empreses, comerços, establiments de restauració i persones emprenedores del municipi. La gala dels reconeixements Impulsa 2026 tindrà lloc el 12 de novembre al Teatre Auditori del Mercat Vell. I tanquem un punt d'agenda. Com ja hem explicat, avui a les 5 de la tarda tindrem activitats a les antigues pistes de l'Esbar i la Rambla Sant Esteve per la Setmana Europea de la Mobilitat. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Estàs escuchando el gramófono.
0: Bueno, pues ya lo sabes, estás escuchando el gramófono. Sintonía de 91.3 de tu FM, esto es en Ripollet Radio. Y estaré contigo hasta el punto de la 1 de la tarde. Son las 12 de la mañana y 2 minutos, entramos en la última. Escuchando este mega hit mix con los grandes temas de los Silent Circle.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet se suma un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que s'ha celebrat del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. En aquest marc, l'Ajuntament ha programat per avui, dimarts 22 de setembre, coincidint amb el Dia Europeu Sense Cotxes, una tarda d'activitats per promoure una mobilitat més sostenible, segura i accessible. Les activitats començaran a partir de les 5 de la tarda a les pistes de l'Esbart i la Rambla de Sant Esteve i estaran adreçades a sensibilitzar la ciutadania sobre les diferents formes de desplaçar-se per la ciutat i sobre la importància de compartir l'espai públic de manera segura i respectuosa. L'Ajuntament de Ripollet ha obert la convocatòria a la tercera edició dels reconeixements Impulsa, una iniciativa de l'Ajuntament de Ripollet que neix amb la voluntat de reconèixer i posar en valor el talent, l'esforç i la contribució de les empreses, comerços i persones emprenedores que, amb la seva activitat, contribueixen al desenvolupament econòmic i social del municipi. Enguany, a banda del canvi de nom, que passa de premis a reconeixements, l'Ajuntament ha decidit canviar les bases, les categories i el sistema d'atorgament de distincions. Fins al 29 d'octubre es poden presentar les candidatures per part d'empreses, comerços, establiments de restauració i persones emprenedores del municipi. La gala dels reconeixements Impulsa 2026 tindrà lloc el 12 de novembre al Teatre Auditori del Mercat Vell. I tanquem un punt d'agenda. Com ja hem explicat, avui a les 5 de la tarda tindrem activitats a les antigues pistes de l'Esbart i la Rambla Sant Esteve per la Setmana Europea de la Mobilitat. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: deliciosa, la vida es más sabrosa.
1: Ripollet Ràdio.

0: d'amagat, de veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat. Veiem-nos ja d'una en el món de veritat.
1: Ripollet Ràdio, ja té 25 anys.

0: Són les 5.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet se suma un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. En aquest marc, l'Ajuntament ha programat per avui dimarts 22 de setembre, coincidint amb el Dia Europeu sense cotxes, una tarda d'activitats per promoure una mobilitat més sostenible, segura i accessible. Les activitats començaran a partir de les 5 de la tarda a les pistes de l'Esbar i la Rambla de Sant Esteve i estaran adreçades a sensibilitzar la ciutadania sobre les diferents formes de desplaçar-se per la ciutat i sobre la importància de compartir l'espai públic de manera segura i respectuosa. L'Ajuntament de Ripollet ha obert la convocatòria a la tercera edició dels reconeixements Impulsa, una iniciativa de l'Ajuntament de Ripollet que neix amb la voluntat de reconèixer i posar en valor el talent, l'esforç i la contribució de les empreses, comerços i persones emprenedores que, amb la seva activitat, contribueixen al desenvolupament econòmic i social del municipi. Enguany, a banda del canvi de nom que passa de premis a reconeixements, l'Ajuntament ha decidit canviar les bases, les categories i el sistema d'atorgament de distincions. Fins al 29 d'octubre es poden presentar les candidatures per part de empreses, comerços, establiments de restauració i persones emprenedores del municipi. La gala dels reconeixements Impulsa 2026 tindrà lloc el 12 de novembre al Teatre Auditori del Mercat Vell. I tanquem un punt d'agenda. Com ja hem explicat, avui a les 5 de la tarda tindrem activitats a les antigues pistes de l'Esbar i la Rambla Sant Esteve per la Setmana Europea de la Mobilitat. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.

Durant mil·lennis, la humanitat ha construït societats i imperis sencers sobre un element tan omnipresent com incòmode: l'esclavitud. Una institució tan antiga com la guerra, adaptada a cada cultura i a cada època, capaç d'articular economies i marcar de manera profunda la vida de milions de persones que, legalment, eren propietat d'algú altre. Quan pensem en esclavitud, sovint ens venen al cap plantacions americanes, vaixells negrers i imatges del cinema. Però és aquesta la mateixa esclavitud que trobem a la península ibèrica medieval i moderna? Qui podia ser esclau? Quines feines feien? Quina protecció els oferia la llei? I, sobretot, fins a quin punt podien fugar-se, integrar-se o, fins i tot, ascendir dins d'una societat que els definia com una propietat? Avui, a les portes de Troia, explorem les arrels, les pràctiques i les contradiccions d'una institució que ha marcat la història de la humanitat. Benvinguts al món de l'esclavitud. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre l'esclavitud a la monarquia hispànica, un llegat incòmode. I ho fem molt especialment amb l'Ismael Esmach Molina, historiador, màster d'Història Moderna d'Europa i Amèrica per la Universitat de Granada i d'Història del Mediterrani Occidental per la Universitat de Barcelona. Actualment, arxiver a la Basílica de la Sagrada Família. Molt benvingut, Ismael.
1: Molt bona tarda, moltes gràcies.
0: Molt content que siguis aquí.
1: Jo també.
0: Que bé. Bueno, l'Ismael és oient. És oient, sí, de les portes, sí, sí. De això sempre està molt bé.
1: És un somni. Un somni complit, per fi.
0: Ismael, et tiro ja una patata calenta per
1: sí,
0: començar
1: endavant.
0: El programa. Podem dir que l'esclavitud és inherent a la humanitat?
1: Caram.
0: No te l'esperaves, eh?
1: Sí, no me l'esperava. Clar, és que potser aquesta pregunta ens porta a temes que s'escapen almenys al meu control, que potser poden ser més filosòfics o antropològics. Jo no et sabria confirmar 100% si l'esclavitud és inherent a la humanitat per la nostra condició, però el que sí que et puc dir és que ens ha acompanyat sempre, i no és un vestigi de l'antiguitat, no és aquesta imatge de les plantacions, de l'esclavitud de l'Imperi Romà, per exemple, és una cosa que segueix ben vigent. Existeix una fundació que és la Walk Free Foundation, que fa investigacions juntament amb l'Organització Mundial del Treball, que actualment l'últim estudi publicat, crec que és del 2023, xifra en 50 milions de persones actualment que viuen en condicions d'esclavitud. Per tant, jo no sé si inherent, però està amb nosaltres. No és que només ens ha acompanyat, sinó que està amb nosaltres, està entre nosaltres, i és molt difícil erradicar-la més enllà de les disposicions legals que molts països, molts estats i moltes organitzacions han emprès per abolir-la.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem forts amb un fragment de la banda sonora de Gladiator i comencem també el programa avui pel començament. Vull dir, sí que ens
1: acabarem... Per on, si no.
0: Digues.
1: Per on, si no.
0: Per on, si no, exacte. Sí que ens encasellarem més tard de l'edat moderna, no?, la monarquia hispànica, però comencem per l'inici, no? Quan i com neix l'esclavitud com a institució?
1: Doncs podríem dir que l'esclavitud com a tal, com a pràctica, neix paral·lelament al desenvolupament de les societats, no? Ja hem comentat que aquesta ens ha acompanyat com a humans i ens segueix acompanyant, i trobem que l'esclavitud, a més, es manifesta de diverses formes i també a diverses magnituds, a diversos llocs del planeta. Per tant, és una cosa universal. I una cosa és molt clara, a més, que és que aquesta pràctica té el seu origen en la violència, que és el factor que permet que al final una persona pugui ser sotmesa a una altra com a una propietat i que aquesta pugui disposar de tot el que vulgui envers a una persona esclavitzada, no? En aquest sentit, també les persones esclavitzades són fruit de conflictes dins de les mateixes societats, perquè suposen un element de fricció en l'ordenament jurídic. I, a més, veurem que aquesta pràctica se seguirà desenvolupant a mesura que ho farà l'exercici i les formes de violència, especialment durant l'antiguitat.
0: Vale, llavors, ara ja ens ho has dit, eh? Antiguitat, no? Relacionat amb la violència, etc.
1: Sí.
0: Però si haguéssim de posar més una data, no? Quan l'esclavitud queda més plenament institucionalitzada, en quin lloc ens portaries?
1: Bé, doncs potser Mesopotàmia, l'antic Egipte, el que nosaltres coneixem per la nostra antiguitat. Aquí ja podem dir que l'esclavitud està plenament institucionalitzada, el creixent fèrtil o la Mediterrània. Clar, ens venen aquestes imatges, potser la que més ens ocupa és la de Roma, no? Però també en altres realitats més allunyades, que van des del creixent fèrtil fins a l'Àsia Oriental. Mm-hmm. A més, trobem que la figura de la persona esclavitzada és una figura molt present socialment en la immensa majoria de realitats socials del món.
0: És a dir, que és una cosa que passava tant a la península itàlica, no? Però
1: clar,
0: també podia passar, jo què sé, a la part més oriental d'Àsia, no?, per exemple.
1: Clar. I no sempre amb aquesta definició que nosaltres entenem com a esclau propietat d'algú. Mm-hmm. És a dir, hi ha moltes formes a partir de les quals podem considerar que una persona està en situació de servitud forçada.
0: I, de fet, avui parlem d'una d'aquestes formes, no?, que és com funcionava l'esclavitud a la península ibèrica medieval i moderna, no? Aquí, primera pregunta, no?, així amb més xitxa, no sé si vols començar-ho a desenvolupar.
1: Sí, si li situem un origen, doncs ja hem parlat. Pel que fa a la península ibèrica, doncs potser el moment en què s'estableix més aquesta pràctica és durant l'època de dominació romana, mm-hmm, sobretot durant la Roma imperial.
0: Què han fet els romans per nosaltres?
1: Clar,
0: no?
1: Què han fet? Ens han portat les carreteres, ens han portat els aqueductes, ens han portat els esclaus.
0: Exacte.
1: Ens han esclavitzat, també.
0: L'Alberto estaria content.
1: Sí. I al final, si passem una mica de llarg de tot el que és més l'antiguitat i ens n'anem en aquesta activitat antiguitat tardana, uh-huh, veiem que comencen a aparèixer unes regulacions que marcaran el camí de l'esclavitud durant l'època medieval i moderna, no? Podríem remarcar els decrets de Constantí I, el 327, o de Valentiniat, el 371, prohibint la venda de persones esclavitzades a les zones rurals i fora de les seves províncies, no? Garantint-ne, entre altres coses, la integritat d'aquests grups d'esclaus, també de grups familiars, i, per tant, de majors possibilitats d'arrelament i d'acabar esdevenint lliberts amb el temps, no? Això va molt paral·lelament amb el desenvolupament del colonat, amb la menor disposició de persones esclavitzades en un moment en què el comerç i les possibilitats de l'Imperi Romà de proveir-se de persones esclavitzades, doncs, van a menys.
0: Per què serà, no?
1: Per què serà?
0: Ara hi arriba un moment que l'Imperi Romà ja no dona.
1: I, al final, aquesta millora de condicions, juntament amb l'elevat cost d'obtenir-ne noves persones esclavitzades, fa que la figura del camperolat color s'imposés a l'estructura social d'esquadres de massives de persones esclavitzades que treballaven en algunes zones del territori, no? Els contextos urbans també depèn molt de les possibilitats externes d'abastir els mercats.
0: Però llavors, a veure, vull dir, sembla que estem començant el programa, perdó, molt fluixos, no? És en un moment en què l'esclavitud precisament sembla que està, entre cometes, decaient.
1: Sí.
0: Això vol dir que a la tarda d'antiguitat i a la mitjana començarà a desaparèixer?
1: Sí, això és una postura que s'ha estat defensant durant part del segle XX, però ja està superada. Sí que és veritat que hi ha un decaïment de la pràctica de l'esclavitud a certs territoris i de forma general a tot l'Imperi Romà per altres conjuntures, però no podem parlar d'una desaparició de l'esclavitud durant l'alta mitjana, no? Les vies per accedir a l'esclavitud encara són les mateixes, però en una magnitud més reduïda. En primer lloc, els visigots, per exemple, demostren que la pràctica segueix vigent a la península Ibèrica quan ells governen, no? I legislen sobre esclavitud, inclouen innovacions com l'ús de persones esclavitzades o, més aviat, l'obligatorietat dels propietaris d'aportar persones esclavitzades en temps de guerra, o la distinció legal entre esclaus de la cort, de l'administració de la corona, de nobles i terratinents, de l'església, que també participava en l'esclavitud, o de particulars. De fet, segons l'ordenament jurídic visigot, les poblacions només podien comptar en parròquies si tenien un mínim de 25 persones esclavitzades. Per tant,
0: Era un requisit.
1: Sí. Per tant, és una cosa que està molt vigent. No és un vestigi de l'antiguitat en aquest moment. I, per altra banda, en segon lloc, la consolidació del cristianisme en aquestes societats situa a altres confessions en una situació de més alta probabilitat de patir esclavitud, no? En el sentit de que es comença a alteritzar. És el cas, per exemple, de la comunitat jueva, a la qual li queda restringit l'accés a persones esclavitzades, sempre que siguin cristianes, és a dir, els jueus no poden tenir esclaus cristians, marcant una política d'alteritat que perdurarà durant tota la mitjana i moderna, bé, tot i que a la moderna gairebé no queden persones jueves a la península.
0: Correcte.
1: Però, sí. És una actitud que contrasta amb el fet que durant gran part de la mitjana, per exemple, una gran part de les persones esclavitzades en l'espai marítim catalano-aragonès, per exemple, són cristianes. És a dir, també hi ha aquestes contradiccions de no ens agrada que s'esclavitzi cristians, però, escolta, si estan d'oferta, nosaltres també en podem
0: adquirir,
1: no? No
0: serem nosaltres que direm que no, no? I llavors, quin serà el factor que transforma el fenomen de l'esclavitud a la península Ibèrica?
1: Clar, el fenomen que més el transforma o que aporta doncs una nova dinàmica en aquest fet, doncs, és l'entrada dels musulmans al 711, perquè a partir d'aquí s'estableix una frontera física en el mateix territori entre dues comunitats que es perceben l'una a l'altra com a potencialment esclavitzables a partir d'episodis de violència a frontera, que més enllà dels grans episodis bèl·lics, doncs, les ràtzies, les cavalcades i les incursions eren molt comunes. Per tant, es crea una via d'abastiment de persones esclavitzades que és molt regular i, en aquest sentit, contribueix molt a que es mantingui una esclavitud a la península Ibèrica que a la resta d'Europa, per exemple, no es manté. Per altra banda, els estats islàmics de la península Ibèrica també connecten el territori amb altres vies, per exemple, les vies transsaharianes, i comencen a fer més comuna la presència de persones esclavitzades negreafricanes, que és la imatge arquetípica d'esclau que tenim encara a l'imaginari col·lectiu a dia d'avui, però que en aquell moment encara era minoritària.
0: Que això, quan tanquem els ulls i pensem en esclau, no? Ens ve al cap precisament aquesta persona.
1: Plantacions, a Louisiana...
0: Que d'això ja en parlarem després.
1: Sí.
0: Sí, que també serà molt interessant perquè també trencarem un parell de mites, eh?
1: Sí.
0: Per tant, sembla, no?, que a la península Ibèrica se'ns obren tres escenaris, no? No sé si els vols explicar.
1: Tres escenaris. Per mitjà dels quals es manté una esclavitud molt vigent a la península en època medieval. Per una banda, la via del Mediterrani Oriental, no? Hem parlat de que els cristians esclavitzaven a cristians també, no? I hi havia una via cap als Balcans, al Mar Negre, Anatòlia i també Sardenya durant la conquesta catalana-aragonesa.
0: Sí.
1: ja que se'ls aplica al principi de la Guerra Justa, que abastia els ports mediterranis, Barcelona, després també València. Després la via que podríem dir de quilòmetre zero, procedent de les ràtzies i les cavalcades a la frontera.
0: Seria un mercat, no? Mercat quilòmetre zero.
1: Sí, mercat quilòmetre zero. Amb la particularitat que clar, tant les persones d'una banda eren esclavitzades per la de la banda del davant com a la inversa, és a dir, és una esclavitud bidireccional. Mm-hmm. I a partir d'aquí també es genera una política molt intensa de pagaments, de rescats, apareixen la figura dels alfaqueques, no?, que són professionals d'anar rescatant captius, com després algunes ordres religioses ho faran a la Mediterrània durant l'edat moderna. I després, doncs, l'altra via, per arribar a l'esclavitud, són les rutes transsaharianes i del món islàmic, no?, que arriben a partir de la presència islàmica en el territori.
0: I després també tot el tema de, bueno, les exploracions del segle XV, no? Suposo que tot el que farà tot això serà portar tota una gran quantitat de gent d'Àfrica, no? Suposo.
1: Clar, a partir del segle XV, a més, la navegació portuguesa, mm-hmm, i l'establiment de factories i de contactes amb els poders africans, mm-hmm, doncs es porta també una esclavitud que ja existia en el territori però que comença a ser cada cop més present i més comuna, no? Tant la navegació a les costes de l'Àfrica com els descobriments de les Illes Canàries o d'Amèrica, que implica una primera esclavització de natius i ràpidament, vull dir, aquesta esclavitud aixeca molts dubtes morals, molts abats, i que serà ràpidament regulada, no tant pels conflictes morals, sinó també per una necessitat de mantenir la mà d'obra, vale, i regular l'acció dels agents colonitzadors en el nou territori. Però que també establirà aquest nexe triangulador que se separarà una mica del Mediterrani i que portarà a la predominància de les persones esclavitzades negre-africanes en el territori americà, que és la imatge que a nosaltres ens ha arribat. Per altra banda, també el traspàs de la frontera entre cristians i musulmans amb la conquesta de Granada al Mediterrani, doncs, manté aquesta via d'esclavitud a partir de la guerra marítima i de la pirateria i del corsarisme. Per tant, el Mediterrani no queda rellegat amb aquest comerç triangular, sinó que és un escenari alternatiu més vinculat a la part mediterrània de la península, diguem-ne.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Encetem el bloc central del programa amb una pregunta que també considero que és potser de les més importants del programa. Què vol dir legalment ser esclau?
1: Bé, anem primer a una definició que és més recent, no? Hem parlat d'aquesta vigència de l'esclavitud encara als nostres dies. Segons la Convenció de Ginebra de 1926 per a l'abolició de l'esclavitud, l'esclavitud és l'estat o condició d'un individu sobre el qual s'exerceixen els atributs de dret a la propietat o algun d'ells. Abans d'aquesta definició, però, l'ordenament jurídic i les tradicions de les societats medievals ja ho entenien una mica així, no? Les 7 partides del codi jurídic compilat durant el regnat d'Alfons X, el savi, a les 7 partides se'ns diu que servidumbre es postura o establecimiento que hicieron antiguamente las gentes por la cual los hombres que eran naturalmente libres se facen siervos y se meten a señorío de otro contra razón de natura. Ja parlarem més endavant del que vol dir natural en aquest sentit, però, per exemple, als usatges de Barcelona també ens apareixen algunes disposicions perquè fa als esclaus musulmans, que demostren

0: que està molt vinculat l'exercici de la violència amb l'accés a l'esclavitud, el naixement, condició que només podia passar de mares a fills.
1: Això és important.
0: Això és molt important, perquè, clar, això posem... Això trobem persones que són filles d'esclaus, homes i de dones lliures. Per tant, són lliures. Però persones que neixen d'homes molt importants, que són lliures, però les dones són esclaves.
1: I llavors, hi ha una paraula que també ressona moltíssim, no?, quan fem recerca en la documentació o quan parlem de termes d'esclavitud, no?, que és el tema dels captius. No? Ser un captiu i ser un esclau és el mateix?
0: Sí. Aquí hi ha una mica de debat.
1: Som-hi,
0: no?
1: Som-hi, entrem.
0: Jo no entro gaire perquè al final són punts de vista, però depèn també molt dels casos i molt del moment, però el fenomen que entenem per captiveri, pròpiament mediterrani, està vinculat a la guerra i sobretot a un model de guerra que era la captura de l'enemic per aconseguir un rescat, no?, el pagament del botí. Clar, això fa que la persona que es troba en situació de captiveri estigui materialment en unes condicions...
1: D'esclau, no?
0: Molt similars a les d'una persona esclavitzada, és a dir, el seu captor podia disposar d'ella també, però aquesta persona estava a l'espera d'un rescat que no sempre arribava. Per altra banda, les persones esclavitzades són una propietat registrada, per dir-ho així, i és una condició que poden arrossegar del naixement, no? Ningú neix captiu, però sí que neixen esclaus. El captiveri no és una condició que es pugui transmetre. Poden optar a la manumissió, al pagament de la talla, és a dir, al pagament de la seva llibertat, sí. Que és ben diferent de la situació de molts captius que a vegades els captors no disposaven lliurement d'ells, sinó que eren més aviat presoners de guerra. Els captius, tot i la privació de llibertat i la possibilitat d'esdevenir esclaus legalment, que també podia passar si no es produïa aquest rescat, tenen un valor d'intercanvi, no? I són concebuts en aquest sentit. En canvi, les persones esclavitzades tenen un valor d'ús.
1: Vale. O sigui, crec que he entès el matís, espero que els oients també, perquè s'aprecia bastant, vull dir, ha quedat molt clar. I després d'aquesta definició legal, no?, les vies per entrar dins l'esclavitud i la diferència entre captius i esclaus, a la pràctica, al dia a dia, què suposava ser un esclau a la península Ibèrica, no? Quines feines feien, quin tracte rebien, quins límits tenien?
0: Clar, tradicionalment s'associa la tinència de persones esclavitzades a persones amb un alt poder adquisitiu, no? Terratinents, membres de l'aristocràcia, i que són empleats en grans explotacions, al servei domèstic...
1: Que això també és molt important.
0: Clar, això és molt important.
1: Tenim compte això, també.
0: Sí, sí. Però és una... Bé, és una visió que acadèmicament ja està...
1: Està superat.
0: Està superada en part perquè la major presència de persones esclavitzades a la península Ibèrica dona peu a que molta més gent pogués accedir en aquest... Si parlem entre moltes cometes, no m'agrada fer-ho, però si parlem d'aquest producte, és un producte que està més a l'abast de tota la població. Per tant, les persones esclavitzades no són un producte de luxe. Tots els estats de la societat, i sobretot en època moderna, quan ja tinguem territoris on la presència de persones esclavitzades estigui plenament normalitzada, tots els estrats socials podien permetre's tenir una persona esclavitzada. Si bé la seva compra a vegades implicava una quantitat de diners que no és menyspreable, doncs era una inversió a futur, sobretot entre persones esclavitzades joves. Així, les persones esclavitzades de les classes mitjanes i baixes assistien laboralment als seus propietaris com a mà d'obra no qualificada. Tenim, per exemple, a Barcelona, de casos on es fa servir a la població esclavitzada com a bracers, jornalers, aiguaders, bastaixos, estibadors... No requeria una especialització tècnica i permetia que els seus propietaris els fessin servir per altres tasques i també que els lloguessin a altres persones i d'aquí treure'n un altre benefici econòmic perquè treballessin per altres persones però mantenint la propietat, no? Estem parlant en aquest cas sobretot d'esclavitud.

0: l'esclavitud masculina.
1: Vale.
0: L'esclavitud femenina, per altra banda, era molt valorada pel servei domèstic i també tenim vestigis que trobem a la documentació de forma indirecta, no? S'ha d'anar una mica més enllà, sobretot a través de les prohibicions a les ordenances municipals, que és l'explotació sexual de les dones esclavitzades, no? Sobretot els casos de violacions dels amos a les zones esclavitzades, que podem suposar que eren bastant comunes.
1: Sí, sí, sí.
0: També podem suposar, i això és una prohibició expressa, per exemple, a l'ordenament jurídic barceloní, de que els amos no prostituïssin a les seves esclaves.
1: Això també és interessant saber-ho. I pel que fa al tracte que rebien, què n'hem de saber?
0: Clar, aquí, en el tracte realment entrem en una dimensió que pot ser molt personal, perquè depenia en gran part l'entorn que els envoltava, no? del tipus de persona que adquiria les persones esclavitzades o que les posseïa.
1: Uh-huh.
0: Sí que és comú, i això ho veiem en l'ordenament jurídic, una certa desconfiança que hi ha envers les persones esclavitzades, principalment per aquesta alterització, pel que fa al risc de fugues, que era bastant comú, o crims perquè aquestes fugues tinguessin èxits. També crims per aconseguir diners, per poder pagar-se el pagament de la talla o per poder aconseguir les fugues. Clar, i és que l'esclavitud aboca les seves víctimes a una situació de desemparament i de sotmetiment total, la qual l'única solució viable a vegades era la fugida,
1: sí, sí, sí,
0: no?
1: Sí.
0: I a l'ordenament jurídic es recullen càstigs que van des de fuetades, que de fet són els càstigs més comuns, fins a les mutilacions, que no ho són tant, perquè al final l'objectiu és preservar la força de treball de les persones esclavitzades.
1: Si li talles una mà, no?
0: T'has intentat fugar molt malament, però no et tallaré les mans perquè necessito que demà estiguis al taller a les 8.
1: Hòstia, Dios,
0: i sense mans.
1: Clar, en canvi, amb unes fuetades a l'esquena pots
0: sí,
1: anar fent, no?
0: Sí.
1: Hòstia, és que és heavy, eh?
0: Doncs aquest tipus de mutilacions no eren gaire comunes. Sí que existeixen, eh? En casos una mica més greus. Les marques al ferro roent, també. A més, la marca al ferro roent té una particularitat, és que marca aquesta persona de per vida, encara que aquesta persona acabi sent lliure. I això dificultava també futures fugides, perquè si tu intentes fugir i tothom veu que
1: tens una marca,
0: que tens una marca, diran, escolta, tu...
1: Ets reincident,
0: tu,
1: no, ja?
0: Tu, d'on t'has escapat? I clar, els motius de la fuga en aquest sentit podien ser molt diversos, no? L'enyorança de la terra d'origen, no? Que pot semblar un motiu molt, molt romàntic, però després veurem algun cas. Què més?
1: Altres motius, no?
0: Sí.
1: Això, l'enyorança de la terra d'origen, suposo que escapar-se
0: sí, simple
1: dels maltractaments, no?
0: El desig de llibertat, no? Mm-hmm. Hem de pensar que a vegades el procés d'esclavitud era molt traumàtic en el sentit de gent en edat infantil o edat adulta capturada i convertida en esclava, això és un trencament de la trajectòria vital molt fort, no? I això marcava moltes persones que se'n volien deslliurar d'aquesta condició. També els maltractes dels amos. No podem dir que eren molt comuns, tampoc podem dir que eren poc comuns, un 50-50 potser.
1: Vale.
0: Però en tot cas sabem que aquests maltractes existeixen i que l'ordenament jurídic, i també des de l'àmbit religiós, des de l'Església, tant els regnes cristians com els musulmans, es condemnen els maltractes a les persones esclavitzades. Clar, això perquè també pot ser un focus de conflictivitat. Vull dir, si tu maltractes el teu esclau i un dia al teu esclau se li giren els cables i et mata, doncs això és un conflicte que podríem haver evitat si no l'haguessis maltractat, no?
1: Clar.
0: Tot i això, la duresa de la mateixa condició esclava, també trobem casos on les víctimes gaudeixen d'un cert grau d'integració tant en l'entorn familiar com en l'entorn social, tant per la familiaritat, pels vincles afectius que es poguessin generar amb el temps. És molt difícil, en una situació com aquesta, en els anys de servei, però bé, també trobem casos de professionalització laboral. No era la regla general, perquè els seus amos no volien invertir en formar un aprenent. Per això ja tenien un aprenent, no compraven una persona esclavitzada que la farien servir com a mà d'obra poc qualificada. Però no, aquests factors podien ser vies també cap a una existència més o menys dignes.
1: Vale. I llavors, tot això, a veure, ja ho hem anat veient, eh? Però està regulat d'alguna manera, de manera legal, jurídica, etc.
0: Sí, més que res perquè la societat té la necessitat de separar molt clar el que és la vida social de les persones lliures, de tot allò en què poden participar les persones esclavitzades sense generar una conflictivitat social, no? Uh-huh. També és una necessitat per mantenir el seu propi control, no com a classe, però sí com a grup d'individus. A les ordinacions de Barcelona, per exemple, durant el segle XIV es prohibia la circulació per la ciutat dels esclaus durant la nit, que transitessin per la platja o que sortissin del territori de Barcelona. Sí. No? Coses molt vinculades amb aquesta por
1: a la conflictivitat
0: i sobretot a les fugues, no?
1: Vale.
0: I sobretot als esclaus musulmans, que és de qui més por es té que puguin fugir, més que res perquè tenen la frontera
1: al costat,
0: la frontera a la península i també a l'altra banda del mar.
1: Una persona que han capturat els Balcans...
0: Sí, ho té una mica més complicat. També es prohibeix a les persones lliures a fer-los cap préstec, d'acollir-los a casa o de comprar-los cap cosa que els volguessin vendre, no? Vale. Perquè aquestes persones també no ho tinguin tan fàcil a l'hora de guanyar diners per poder pagar-se la seva llibertat. En aquest sentit, es regulaven també les reunions de persones esclavitzades, permetent-se només en espais com les confraries, no? Que és una cosa de la que parlarem més endavant. Amb tot, les persones esclavitzades, si bé no són una classe com a tal, ja hem dit que són un grup social, però molt heterogeni, no és un grup social homogeni. I ja veurem com aquestes diferències dins del mateix grup de persones esclavitzades també marcarà el seu mode de vida.
1: Molt bé, si et sembla, fem un mini break de la península Ibèrica. Bueno, continuarem parlant de la península Ibèrica, eh? Però ja que et tenim aquí, anem a trencar una miqueta de tòpics, no? Abans ja ho hem avançat. Perquè nosaltres, quan pensem en esclavitud, gairebé el 99% dels cops, sense voler, ens imaginem el model dels Estats Units d'Amèrica, no? O altres indrets colonials. Un model de plantació, grans explotacions, una població sobretot afroamericana treballant-hi... és la imatge, sobretot, que perviu al cinema,
0: sí,
1: que perviu les pel·lícules, a les sèries, etc. Però aquesta imatge coincideix amb l'esclavitud peninsular o mediterrània?
0: Clar, amb el que hem anat veient fins ara, no gaire. També parlem de península Ibèrica, i dins de la península Ibèrica hi ha moltes realitats i molts moments concrets, eh? Intentem agafar els casos més representatius. Però, de fet, el mateix model d'esclavitud de plantació i de grans explotacions a les colònies, per exemple, o als Estats Units, al sud dels Estats Units, és un model que es dona de forma molt concreta en uns territoris molt concrets. Mm-hmm. És a dir, no, l'esclavitud no era així a tots els Estats Units. Sabem que al nord doncs, no hi havia tanta tradició esclavista i, de fet, no hi havia aquest model d'esclavitud de plantació, podia ser una esclavitud més domèstica. Però, clar, trobem que societats com les d'Europa i el Mediterrani no són tant societats esclavistes com societats amb esclaus.
1: O sigui, que aquest matís és interessant, eh?
0: Sí, clar, això és són unes categories que des de fa uns anys es defensen a la historiografia de que realment que una societat tingués esclaus no vol dir que la societat fos esclavista per se, sinó que la presència és reconèixer la presència de persones esclavitzades en el territori i la societat.
1: I no sé si vols aprofitar per desmentir algun altre tòpic d'aquests que tenim tots i totes.
0: Doncs clar, perquè al final si parlem d'esclavitud als Estats Units o d'aquesta esclavitud colonial, la imatge que ens ve al cap és la de persones negres esclavitzades. I és que els esclaus no eren només negres, també hem dit que les vies d'accés a l'esclavitud, per exemple, a la península Ibèrica, doncs podien venir d'Europa Oriental, podien venir del nord d'Àfrica, podien venir d'aquesta conflictivitat de frontera entre cristians i musulmans. I de fet l'esclavitud, per exemple, a Catalunya i a Barcelona durant gran part de la mitjana és eminentment blanca. Hi ha una anècdota que explica l'historiador William David Phillips, que de fet té una monografia molt interessant sobre la història de l'esclavitud a la península Ibèrica.
1: Vale.
0: I a l'inici d'una... Crec que és en aquesta monografia, de fet, que explica com va començar ell a interessar-se per l'esclavitud. I diu, i el cito textualment, "El meu interès en la història de l'esclavitud va sorgir en el context de les meves classes. Ensenyava sobre l'esclavitud a l'Atenes clàssica, l'Atenes clàssica, atenció.
1: Sí, sí, sí.
0: Quan un estudiant em va preguntar, però com feien els grecs per anar fins a Àfrica a buscar els seus esclaus?
1: Vale.
0: Jo crec que això representa molt bé els tòpics que encara que acadèmicament estiguin superats, a nivell d'imaginari col·lectiu, jo crec que són monolítics. Vull dir, és una cosa que està ben present fins i tot dins de les mateixes facultats d'història.
1: Bueno, l'única cosa positiva que podem treure d'aquesta frase és que com a mínim l'alumne sabia on era Àfrica.
0: Sí.
1: Perquè ara actualment, sí. Per desgràcia, sí. No sé com va això, vale? Ser esclau, a veure, ja podem deduir que no, eh? Però ser esclau vol dir el mateix per tothom o trobem condicions molt diferents?
0: Clar, ja hem vist que clarament depenia molt del context on aquestes persones estaven, també depenia molt de la forma d'esdevenir esclau i del context d'acollida. De fet, el mateix caràcter de la persona esclavitzada, també. A tot això hauríem de sumar el factor identitari.
1: Mm-hmm. De fet, jo t'anava a preguntar per aquí, eh? Quines tipologies d'esclaus trobem a la península Ibèrica?
0: Clar, veiem que és un col·lectiu molt heterogeni perquè, en relació amb el que hem comentat abans, que no només eren negres, tampoc ens podem quedar amb el biaix de blancs i negres. Mm-hmm. Hi ha moltíssimes identitats de blancs de l'Europa Oriental i dins d'aquí, doncs, totes les identitats que puguem trobar, mudèjars, que després també seran moriscos, totes les ètnies del Golf de Guinea, musulmans i animistes, nord-africans, turcs, jueus, fins i tot també durant la moderna gent de l'Índia i les Filipines. Clar, durant gran part de la mitjana aquesta esclavitud blanca d'Europa Oriental i del Mar Negre predomina. Aquesta via queda una mica tallada amb la caiguda de Constantinople.
1: Sí.
0: I també hi haurà aquesta esclavitud quilòmetre zero, no?, peninsular, però que aquesta via també es tanca amb la conquesta de Granada.
1: No?
0: Amb la conquesta de Granada. Però es passa a l'altra frontera del Mediterrani, no? Aleshores tindrem també persones àrabs, amazics i turques, de fet, persones musulmanes d'aquests orígens ja hi havia en l'edat mitjana. A banda d'això, al segle XV també tenim les persones dels descobriments de les Canàries i d'Amèrica, no? Amb processos de conquesta i de colonització brutals i sobretot de desaparició de les poblacions, que no sempre tenia a veure amb aquesta violència a la conquesta, però que està bé remarcar-ho. I tot i que se'ls aclarés homes lliures al 1500, als natius americans, bé, els conqueridors i els oficials de les noves colònies, doncs, feta la llei, feta la trampa, i sabem que va haver-hi esclavitud de natius americans fins a ben entrat al segle XVI. Hi ha qui defensa la postura de que la prohibició de l'esclavitud dels natius, que era una qüestió, repeteixo, més relacionada amb conservar la mà d'obra i de poder integrar-los a partir del sistema de l'encomienda, doncs hi ha qui defensa aquesta postura com que la legislació hispànica o castellana era precursora de la defensa dels drets humans.
1: I tant que sí.
0: I de l'abolició de l'esclavitud. Hi ha gent que diu que Isabel la Catòlica va abolir l'esclavitud.
1: El 1500.
0: El 1500, sí, sí.
1: I tu, Ismael, sense entrar gaire en el fregat, bueno, tu i la majoria d'historiadors, per sort, actualment,
0: sí.
1: Que, com ho veieu, això?
0: Bé, qualsevol persona que sàpiga una mica d'història del dret...
1: Una miqueta!
0: ...sabrà que l'esclavitud a Espanya no s'aboleix el 1502, s'aboleix a Espanya, eh?
1: Ojo,
0: Espanya,
1: ojo.
0: Espanya sí. Peninsular, atenció. El 1837.
1: 300 anys després.
0: 300 anys després. A l'Espanya peninsular. Per què dic peninsular? Perquè, bueno, a part de les Canàries i les Balears, en aquell moment encara tenim les colònies de Cuba i Puerto Rico i Filipines. El 1870 es promulga la llei de ventres lliures, no? Per la qual els futurs fills de les esclaves doncs ja naixeran lliures. Això és molt important perquè trenca aquesta concepció de que l'esclavitud es transmet per via materna, de fet, mm-hmm. perquè es vol abolir. Però hem d'esperar fins al 1873 perquè s'aboleixi a Puerto Rico i al 1880 a Cuba. Tot i que Cuba es va haver d'esperar un decret per confirmar l'abolició el 1886. Vam ser l'últim país d'Europa en abolir l'esclavitud.
1: Hosti, que fort.
0: Per tant,
1: sempre orgullosos de la nostra història. Sempre,
0: marca Espanya.
1: I tant,
0: a què quieres que te gane?
1: A veure, a l'institut i a les facultats sempre parlem, i abans de fet també ho has mencionat tu, sobre el comerç triangular entre Amèrica, Europa i Àfrica, no? Quan s'incorpora a Àfrica en aquesta equació?
0: Clar. Durant el mateix segle XV, doncs, l'establiment d'aquests contactes portuguesos al Golf de Guinea obre la porta al gran comerç atlàntic, no? Més que comerç atlàntic, que ja podia haver-hi, i a les rutes transsaharianes també, aquesta connexió entre la península i Àfrica ara és la gran, el gran comerç de persones esclavitzades negreafricanes. Per què? Perquè paral·lelament a que es vagi restringint l'esclavitud dels natius americans, la proposta, la solució que es posa és: ei, no podem esclavitzar aquestes persones perquè legalment estan protegides pel sistema de l'encomienda i són persones lliures i ta-ta-ta-ta-ta. Per què no portem negres?
1: És que, clar.
0: Per què no portem negres? Aleshores, aquest comerç adquireix unes proporcions colossals. Perquè
1: és una passada. Les xifres són
0: escalofrants. No, és
1: feridor.
0: No només a les colònies, sinó també a la península, perquè recordem que la península és, diguem, l'eix que connecta l'Àfrica amb Amèrica. Tenim alguns testimonis que jo crec que poden ser més il·lustratius que les dades. Al segle XVI, l'escriptor Melchor de Santa Cruz cita a Alonso Carrillo, que va ser el arcabisbe de Toledo unes dècades abans, que de Sevilla deia que parecía los trabajos del ajedrez, tantos prietos como blancos, por muchos esclavos que hay en aquella ciudad. A la seva obra Amar, servir y esperar, de Lope de Vega, un dels personatges romanceja una esclava mulatilla de semblante socarrón, que ja sabes que estas son los lunares de Sevilla. És a dir, era una cosa molt present en l'imaginari col·lectiu de l'època.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Ismael, recta final del programa. Sembla mentida perquè se'ns està menjant el temps. Sí. Hem hagut d'agafar el guió i passar-li la pisonadora per sobre. Perquè tenim molta, molta informació i és un tema superinteressant, però hem d'anar retallant perquè ens queden 10 minuts de programa.
1: Sí.
0: Llavors, què passa amb l'esclavitud a la península Ibèrica després de la conquesta de Granada?
1: Clar, després de la conquesta de Granada, que diguem que és probablement l'entrada de la moderna en el nostre territori, o una de les altres entrades en el nostre territori, veiem que hi ha aquestes noves vies africanes, aquesta lluita al Mediterrani, que també proveirà de persones esclavitzades, però sembla que es conquereixi Granada i el problema de... El problema... que se m'entengui, el tema de l'esclavitud local de quilòmetre zero es tanqui. I no, realment, perquè els mudèjars s'alçaran al Regne de Granada contra la corona el 1500, arran de les polítiques de conversió forçada que es materialitzaran el 1501, i un cop ja com a moriscos, és a dir, com a nous cristians convertits, les polítiques de pressió social els tornaran a portar a la rebel·lió el 1568, on tindrà lloc la guerra morisca de les Alpujarres, i allà tornaran a ser esclavitzats indiscriminadament, tot i ser cristians batejats. Per tant, no és un problema que es tanqui o una qüestió que es tanqui el 1492, sinó que perviu fins a ben entrat al segle XVI.
0: I, a veure, tot el tema de les identitats dels esclaus, la religió, etc., com condicionen el tracte rebut o inclús les oportunitats d'alliberament?
1: Clar, hi ha autors que diuen que realment les identitats als propietaris els eren absolutament igual. Però això no és ben bé cert. El que sí que els interessava era la religió, perquè, per exemple, amb els africans animistes no tenien cap tipus de problema, perquè no coneixien la religió, no coneixien el seu territori, no coneixien tampoc les seves llengües, per tant, poc podien investigar, però en el cas dels esclaus musulmans, també esclaus musulmans negre-africans, sí que aquí hi havia un factor de desconfiança i d'hostilitat, i més perquè a partir de 1492 la presència islàmica a la península està molt mal vista i molt perseguida. Per tant, hi ha un esforç perquè les persones esclavitzades, i sobretot perquè els propietaris, un esforç per part de l'Església per pressionar els propietaris de persones esclavitzades perquè aquestes es converteixin. Aquesta conversió podia ser una via de futur accés a la llibertat, però no sempre ho era així, és a dir...
0: No era una garantia.
1: Segons el propietari, doncs, t'has convertit, enhorabona, benvingut, però jo t'he comprat per una cosa i...
0: I continuaràs.
1: Sí, continuaràs amb aquesta cosa. Sí que realment una persona que no es convertís difícilment podia ser alliberada.
0: I com condicionava el gènere i les relacions personals amb la possibilitat d'integració o de millorar les seves condicions, etc.
1: Clar, això s'ha estudiat molt. Bueno, citaria Aurelio Martín Casares, per exemple, que ha abordat molt el tema de la qüestió de gènere en l'esclavitud. I és que aquesta està marcada, però marcada per l'explotació sexual, que no només es donava per part dels amos, sinó també quan els amos les prostituïen, i per altres membres del cercle més proper. A més, això comportava molts riscos per a la dona esclavitzada, des de contreure malalties, els embarassos, que no eren gens desitjables, en molts casos ni pels propietaris, perquè perdien aquesta força de treball durant l'embaràs i la criança, ni per les dones esclavitzades, pel risc que per elles comportava, i a més amb una mortalitat infantil que en el cas dels esclaus era molt superior al de les persones lliures. Per tant, sabem que a més, la condició esclava la transmet la mare, per tant, l'última cosa que vol una mare és transmetre-li aquesta condició tan miserable al seu fill.
0: Hi existien realment vies de mobilitat social o d'alliberament?
1: Sí, comptàvem amb certes possibilitats laborals, ja ho hem comentat, que podien ser mà d'obra poc qualificada, però que també podien llogar-se per altres tasques. I, de fet, en alguns casos, en casos de propietaris doncs, que pertanyien a gremis o que eren professionals en algun ofici, doncs, es podia donar el cas de que els hi ensenyessin a l'ofici.
0: Mm-hmm. Sí.
1: Però, clar, per les persones propietàries, això era una càrrega extra i una manutenció que no sempre interessava. Tampoc hi havia un esperit de germanor dins de la comunitat esclava, que era molt heterogènia, Per tal, eren molt difícils aquestes estratègies com de el que podríem dir ara un sindicar-se o defensar no els seus drets que no en tenien, sinó una mica les seves condicions. Era molt difícil això també.
0: Vale. I quin era el destí habitual dels esclaus?
1: Realment, el destí de les persones esclavitzades era ser consumides, en alguns casos fins a la mort. De fet, per exemple, tenim casos de donacions a persones esclavitzades a convents i monestirs amb la condició de que hi servissin de per vida. És a dir, aquí no hi havia la possibilitat de l'alliberament. I estem parlant de donacions a convents i monestirs, és a dir, dins de l'àmbit religiós que tant es preocupava per la manutenció i pel bon tracte dels esclaus. Sí que hi havia la possibilitat de la manumissió, de l'alliberament testamentari, però és entrar en casos particulars i no hem d'oblidar que una de les bases de la pràctica de l'esclavitud era el treball forçat. Per tant, aquest és l'objectiu final, aprofitar-se de la força de treball d'aquesta persona.
0: Molt bé, i així, molt breument, perquè també ens havíem preparat una bona aportació en això, tu quan has hagut d'investigar sobre el tema, quines fonts has utilitzat?
1: Doncs jo m'he fixat moltíssim en una sèrie de processos que són els processos de béns vacants de la Batllia General de Catalunya, no?, que gestionava el patrimoni reial al Principat de Catalunya. Aquest fons es troba a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i és un fons molt interessant perquè, a diferència d'altres tipus de fons sobre esclavitud que parlen, doncs, de noms, d'edats, de preus, hi falta la veu. I aquí a vegades trobem la veu de les persones esclavitzades.
0: Això és molt interessant.
1: És molt interessant, eh? I a més tracta d'un fet com és el procés de vent vacant, és a dir, quan una persona esclavitzada és trobada sense amo, en la majoria dels casos, per motiu d'una fuga.
0: De fet, ara has parlat de les fugues, no? Eren molt freqüents?
1: Podríem dir que sí, perquè, de fet, a Catalunya, al segle XV... es constitueix la guarda d'esclaus.
0: Hòstia,
1: que és una assegurança voluntària de propietaris esclaus que dura 10 anys. De fet, l'assegurança era la que s'encarregava de buscar a les persones esclavitzades que s'havien fugat, no? De donar-los de cerca i captura, no? Aquesta institució dura 10 anys perquè no es pot mantenir del volum de les fugues, és a dir,
0: hòstia,
1: és operativament
0: no dona de si, no?
1: No dona abast, i dura 10 anys, crec que dura de la dècada dels 20 a la dècada dels 30 del segle XV.
0: Déu-n'hi-do. I tota aquesta conflictivitat social, com la gestionaven les autoritats?
1: Clar, ja hem vist casos com el de la guarda d'esclaus, però realment hi havia una tensió pel que fa a les fugues, perquè comporta tota una sèrie de dinàmiques que van des de robatoris, enganys, implicar-hi altres persones, que ja veien que també estava molt regulat i que, per tant, podien ser còmplices d'aquestes fugues. I a l'ordenament jurídic al medieval ja es regula aquesta prevenció i actuació davant de les fugues. Es limita la seva mobilitat, assegurances perquè alguna persona s'encarregui de buscar la teva persona esclavitzada. Hi ha una preocupació que és patent a la fuga, més que cap a altres formes de conflictivitat, que sí que poden ser més puntuals. I les recomanacions que es fan, principalment des de l'Església, són les del bateig, el bateig quan no eren cristianes, però ja hem vist que hi ha persones esclavitzades cristianes, també. El bon tracte i la manumissió ha arribat a cert punt de les persones esclavitzades. Aquestes recomanacions, però, xocaran amb l'ús que la majoria dels propietaris volien donar de les seves persones esclavitzades.
0: Un repte per acabar, sí? Tens 30 segons per explicar un exemple d'un cas real que tu hagis estudiat. Te'n deixo triar perquè n'havies portat com 15.
1: Sí, vale? Haurem de tallar.
0: Tu mateix.
1: Bé, doncs parlaré... Jo crec que és un cas que posa de manifest moltes coses de la que hem parlat, d'aquesta conflictivitat, no, d'aquest desig de venjança. Un esclau capturat a la costa de Castelló el 1606.
0: Vale.
1: Es diu un esclavo de les galeres de Nàpoles, és a dir, un esclau de galeres, dels pitjors
0: destins
1: que podies tenir.
0: Sí, sí, sí.
1: Donde habiéndose huido, hizo grandes crueldades en los cautivos cristianos y vino a correr a la costa de aquel reino, el de València, y que le han certificado que si por alguna vía se pudiera escapar, volverá con mayor vigor a ejecutar en los cautivos cristianos mayores crueldades en venganza de lo que allí ha padecido.
0: Brutal.
1: Aquest individu, anomenat el Zain, doncs aquí torna a aparèixer tant la por a la fuga com el, quan una persona ja està tan passada de voltes que diu, mira, jo si em, ja, si em fugo, la llibertat m'és igual. Jo em vull venjar.
0: Vale. Vols acabar la història?
1: Sí.
0: No tenim temps. Bueno, molt ràpid.
1: Sí, se'n diu, es tan astuto y mañoso que por mucho recato que se tenga con él, se puede temer que se sabrá librar de ellos. Y así, juzgo más acertado, enviarle a las minas de Azogue por estar lejos del mar, lugares de moriscos, y que podrá estar allí con más seguridad, sin esperanza de volver jamás a su tierra.
0: Déu-n'hi-do. I amb aquesta història acabem molt ràpid. Sí. Ismael, moltíssimes gràcies
1: a
0: per
1: vosaltres.
0: Aquest programa. Adrià Tirado, gràcies per la teva feina. Us ha parlat Albert Abril i nosaltres us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet se suma un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. En aquest marc, l'Ajuntament ha programat per avui dimarts 22 de setembre, coincidint amb el Dia Europeu sense cotxes, una tarda d'activitats per promoure una mobilitat més sostenible, segura i accessible. Les activitats començaran a partir de les 5 de la tarda a les pistes de l'Esbar i la Rambla de Sant Esteve i estaran adreçades a sensibilitzar la ciutadania sobre les diferents formes de desplaçar-se per la ciutat i sobre la importància de compartir l'espai públic de manera segura i respectuosa. L'Ajuntament de Ripollet ha obert la convocatòria a la tercera edició dels reconeixements Impulsa, una iniciativa de l'Ajuntament de Ripollet que neix amb la voluntat de reconèixer i posar en valor el talent, l'esforç i la contribució de les empreses, comerços i persones emprenedores que, amb la seva activitat, contribueixen al desenvolupament econòmic i social del municipi. Enguany, a banda del canvi de nom que passa de premis a reconeixements, l'Ajuntament ha decidit canviar les bases, les categories i el sistema d'atorgament de distincions. Fins al 29 d'octubre es poden presentar les candidatures per part d'empreses, comerços, establiments de restauració i persones emprenedores del municipi. La gala dels reconeixements Impulsa 2026 tindrà lloc el 12 de novembre al Teatre Auditori del Mercat Vell. I tanquem un punt d'agenda. Com ja hem explicat, avui a les 5 de la tarda tindrem activitats a les antigues pistes de l'Esbar i la Rambla Sant Esteve per la Setmana Europea de la Mobilitat. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet se suma un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. En aquest marc, l'Ajuntament ha programat per avui dimarts 22 de setembre, coincidint amb el Dia Europeu sense cotxes, una tarda d'activitats per promoure una mobilitat més sostenible, segura i accessible. Les activitats començaran a partir de les 5 de la tarda a les pistes de l'Esbar i la Rambla de Sant Esteve i estaran adreçades a sensibilitzar la ciutadania sobre les diferents formes de desplaçar-se per la ciutat i sobre la importància de compartir l'espai públic de manera segura i respectuosa. L'Ajuntament de Ripollet ha obert la convocatòria a la tercera edició dels Reconeixements Impulsa, una iniciativa de l'Ajuntament de Ripollet que neix amb la voluntat de reconèixer i posar en valor el talent, l'esforç i la contribució de les empreses, comerços i persones emprenedores que, amb la seva activitat, contribueixen al desenvolupament econòmic i social del municipi. Enguany, a banda del canvi de nom, que passa de premis a reconeixements, l'Ajuntament ha decidit canviar les bases, les categories i el sistema d'atorgament de distincions. Fins al 29 d'octubre es poden presentar les candidatures per part d'empreses, comerços, establiments de restauració i persones emprenedores del municipi. La gala dels reconeixements Impulsa 2026 tindrà lloc el 12 de novembre al Teatre Auditori del Mercat Vell. I tanquem un punt d'agenda. Com ja hem explicat, avui a les 5 de la tarda tindrem activitats a les antigues pistes de l'Esbar i la Rambla Sant Esteve per la Setmana Europea de la Mobilitat. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Arester. Recuerda, Crónica de noticias con la música, en el 91.3 de la FM y en www.ripollradio.cat.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
6: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.
7: El setè art de Thalia, el cinema i el teatre amb Joana Raja.
8: Hola, què tal, amics? Molt bona tarda. Ja estem amb vosaltres un dimarts més, aquest dia 29 de setembre, per oferir-vos una nova edició del Setè Art de Thalia, edició número 873. Una edició en la que us parlarem de cinema i de teatre, escoltarem música, i tot això gràcies a que tenim el Jordi Puy a l'altra banda del vidre, que ens permet doncs, que surti tota aquesta música, tota aquesta veu, i la meva veu, la veu de Joana Raja. Estarem amb vosaltres fins a les 9 del vespre, i començarem amb una cançó, aquesta de George Gershwin, It's Wonderful. Després us explico per què.

Doncs aquesta veu que heu escoltat cantant aquest famós tema de George i Ira Gershwin és la de Julie London, una cantant i actriu que tot just aquesta setmana, el 26 de setembre, farà 100 anys del seu naixement. Ella va morir el 18 d'octubre de l'any 2000 i, com us dic, era sobretot una famosa cantant, va deixar gravats més de 30 LPs i va tenir, doncs, això, molta sort, va cantar amb orquestres i temes de jazz i així, però també va tenir una carrera cinematogràfica. Per exemple, l'any 1944 ja va sortir al cinema amb una pel·lícula que es deia Nabonga, que jo no coneixo. En té més, com a Puente de Mando, del Dermer Days, La Casa Roja, sempre fent de secundària, però té alguns papers que no estan malament. Per exemple, ella va fer, com que ella és molt popular com a cantant, el Frank Tashley, ja als anys 50, la va posar al costat de la Jane Mansfield amb La Chica No Puede Remediarlo, i on té Julie London feia de Julie London. Després, per exemple, aquella dècada dels 50 és quan té els papers més lluïts, perquè, per exemple, va treballar en tres westerns notables, com Más Rápido que el Viento, dirigida per el John Sturges i el Robert Parrish, al costat de Robert Taylor, Más Allá de Rio Grande o Wonderful Country, amb el Robert Mitchum i també Robert Parrish de director, o El Hombre de l'Oeste, de l'Anthony Mann amb el Gary Cooper de company. Va fer també molta televisió i una cosa molt important d'aquesta trajectòria és que va interpretar a la infermera Dixie a la sèrie Emergència, que es va emetre entre 1972 i 1978, i ella va participar a 126 episodis, arribant a estar nominada al Globus d'Or dins de l'apartat de televisió. Un dels seus grans èxits fora de tot aquest àmbit va ser la cançó Cry Me a River, i ara, doncs, farem una nova pausa musical per escoltar, per una banda, la banda sonora de la pel·lícula Wonderful Country o Más Allá de Rio Grande, amb música d'Alex North, que és un western que ella va protagonitzar, i després acabarem, doncs, escoltant aquest Cry Me a River, que va ser un dels grans èxits de la Julie London, un tema que me'n sembla que va compondre un senyor que es deia Arthur Hamilton, però que no és massa conegut. Però, en fi, anem amb aquests dos temes.

I aquesta setmana, concretament demà, farà també 100 anys el naixement d'un actor nord-americà que es deia i es diu Henry Silva, un senyor que quasi sempre va fer de secundari, un home que tenia com una cara així molt marcada, molt quadrada, i que quasi sempre li va tocar fer de dolent precisament per aquests rasgos físics que tenia. Va morir en 95 anys, el 2022. Ell s'havia format a l'Actors Studio i, com que va ser moltíssimes vegades secundari, doncs va tenir moltíssims papers a la seva carrera. Més de 100, quasi 150 treballs, entre els quals, evidentment, com passa sempre amb molta televisió. Va tenir un petitíssim paper amb el Viva Zapata d'Elia Kazan l'any 1952, i després va anar sortint en pel·lícules importants: Un sombrero lleno de lluvia, del Fred Zinnemann, del Vengador sin piedad, de Desafío en la ciudad muerta, Las mansiones verdes, una pel·lícula amb l'Audrey Hepburn i el Mel Ferrer de director, bastant fluixeta, tot i que soc molt fan de l'Audrey Hepburn, he de reconèixer que Mansiones verdes és fluixa. També va ser membre de amic de la gent del Drag Pack, i per exemple doncs va sortir amb La quadrilla de los 11 o Tres sargentos. Va estar al costat de Jerry Lewis fent El cenicienta, i també va ser el dolent de la primera versió del Mensajero del Miedo, a l'any 62, de Manchurian Candidate. També estava Nido de Águilas. Va tenir els anys 60 ja, va començar a treballar, cosa que li passava a bastants actors i així, a treballar més a Europa, fent espagueti westerns a Itàlia o a Espanya, i aquí sí que va ser més protagonista, però vaja, per exemple, va fer Johnny el Frío. Ell era el protagonista, Johnny el Frío, que era un assassí molt, molt fred. Després, per exemple, aquesta era una pel·lícula més aviat de thriller, però com a western, doncs, per exemple, tenia Solo se muere una vez, Crónica... No, aquesta no sé si són... Nuestro hombre en Milán, aquesta també té pinta de thriller així. Després, per exemple, sortia La bestia bajo el asfalto, amb una de les últimes pel·lícules que va fer Richard Brooks, Objetivo mortal, amb el Sean Connery, Los locos de Cannonball, segona part, el Warren Beauty el va col·locar com un dels seus villans a la pel·lícula Dick Tracy de l'any 1990, i després ja, amb els últims anys, doncs, va fer... El 1999, el Jim Jarmusch el va posar a Ghost Dog, El Camino del Samurai, i el 2001 va sortir amb l'Ocean's Eleven Hagan Juego, que de fet és la seva última pel·lícula. Doncs per recordar aquest actor secundari de tota la vida, Henry Silva, anem a escoltar el tema principal d'aquest Mensajero del Miedo del 1962, una pel·lícula en què sortia Lawrence Harvey, l'Angela Lansbury, i veia allà tot un tema polític amb un rentat de servei que li volien fer, pues ara no recordo si el president nord-americà o alguna cosa així, i bueno, en fi. I la música la va posar David Amran. Anem a escoltar-lo.

Doncs sí, anem a fer un ampli repàs de les pel·lícules que tenim pendents de comentar, algunes estrenes aquest estiu, que encara estan en cartellera, i altres doncs, que potser potser ja no estan, en fi. Però bueno, anem, comencem. Aquesta es va estrenar el passat divendres, per tant sí que està, que és El femení singular, una pel·lícula dirigida per el Xavi Puebla, un cineasta del qual no hem vist gaires pel·lícules, però una anterior que va fer, que es deia A Porta Fria, estava molt bé, sobre aquests venedors ambulants que feien una mena de conferència en un lloc i els problemes que tenien. Aquí està centrat en la figura d'una dona migranta, una dona mexicana, que està interpretada per la Vico Escorcia, que treballa per una casa a Benestant de Barcelona, diguéssim que la mestressa de la casa és la Nora Navas, i que, a més, doncs, té que enviar diners al seu poble, doncs, a la seva parella, està muntant allà un restaurant, i ella, doncs, quan comença la pel·lícula, té un enorme problema, evidentment jo no vaig a desvetllar-ho, cosa que li provoca doncs, tota una sèrie de decisions que pren, i algunes doncs, li complicaran una mica la vida a nivell personal i a nivell emocional. En aquest aspecte, la pel·lícula és molt interessant perquè la problemàtica d'aquestes dones, que segurament doncs, estan mal pagades, encara que aquí se la vegi ben tractada per la seva mestressa catalana, tot i que al final diguéssim que passa alguna cosa, però ja ho veureu. En qualsevol cas, a mi, dins de lo que és la història, que està concentrada en pràcticament 90 minuts, doncs hi ha aspectes de la història que crec que no queden ben explicats. O sigui, de la manera com pot subsistir aquesta senyora amb els diferents, diguéssim, aspectes. Parlo de l'aspecte econòmic, l'aspecte pecuniari, no? Perquè a mi me'n sembla que aquí ens retreuen dades, i jo crec que per la característica i la vida laboral que té aquesta senyora, jo... crec que aquí falta alguna cosa. I després, una cosa que no m'ha convençut gens ni mica és la decisió final que pren aquesta dona. No m'agrada gens aquest final, i és que, a més, no me'l crec. Però, per lo de més, la Vico Escorcia fa un gran paper, i, a més, com us dic, ella és una dona, és una actriu que, a més, és mexicana, i aquí, doncs, quan està amb la seva mestressa catalana, doncs la veiem doncs, que ha pres a parlar el català, parla català amb el nen, que amb el fill de la Nora Navas, i així. És una pel·lícula interessant, però una mica fallida. Bueno, tots vau poder veure La Supervivent, de Quique Maillo, que es va estrenar també, es va fer al cinema molt ràpidament i després ja la van fer a TV3 i crec que està penjada per 3CAT, que és la història d'aquesta dona catalana que es va fer passar per una supervivent dels atacs de les Torres Bessones de l'11 de setembre del 2001 a Nova York, fins i tot va arribar a ser la presidenta de l'Associació de Víctimes i després doncs, era com un Enric Marco, una falsedat total, un documental interessant, tot i que la protagonista està interpretada per una dona, o sigui, l'autèntica no surt. També vaig veure El amor que permanece, una pel·lícula d'Islàndia que ha dirigit un senyor que es diu Ilnur Palmason, que és la història d'una família que en principi està en procés com de ruptura, però que es donen doncs, com una nova etapa, durant un any al pas de les estacions, el matrimoni i els fills, amb una història en la qual doncs, van passant els mesos i passen tota una sèrie de coses, algunes no saps si són reals o no, per exemple, una espasa que cau del cel, llavors dius, bueno, aquí és que hi ha imatges oníriques, és una mica que, a més, és una mica disruptiva, no segueix una cosa lineal, te fas una mica un lío, i a mi, personalment, doncs, no va acabar d'interessar. Ara, això sí, alguns paisatges, els que surten d'islandesos, són molt bonics. També del Japó va arribar Un taxi a Tòquio, dirigida per Yohji Yamada, un cineasta ja consagrat, tot i que amb aquesta pel·lícula el que fa és un remake d'una pel·lícula francesa que es deia un paseo amb Madeleine, que podia ser una mica com allò de Paseando Miss Daisy, només que una mica diferent, però vull dir això, no? Un taxista que porta una senyora, doncs, en fi, i és un remake doncs, bastant fidel a l'original francès, molt ben portat, per cert, amb un Tòquio bastant bonic també, però en fi, una història que com que si ja coneixes la francesa, doncs tampoc té cap sorpresa, però això sí, és una pel·lícula doncs, delicada, ben portada, el senyor Yamada és un senyor que acostuma a fer les pel·lícules això delicades i així, i bueno, doncs està bé. També s'ha estrenat Vivir la Tierra, que és una pel·lícula xinesa de Hugo Meng. Aquesta pel·lícula és com una pel·lícula de ficció, però en realitat té més aire documental, perquè el protagonista principal és un nen que té 10 anys i que viu amb els avis a un poble de la Xina rural de principis dels anys 90, mentre els seus pares treballen a la gran ciutat. I dins d'aquest ambient rural doncs, és una vida doncs, bastant, diguéssim, anodina,
en la que la gent treballa a la terra, alguns pues, es casen, es moren, o neixen gent, i és, a més, un món en el qual es va fent transformació perquè Xina, en aquell moment, diguéssim que començava a despertar i a convertir-se doncs, amb la que seria la potència mundial que és avui dia. Però, clar, aquí es manté doncs, una mica això, la perspectiva rural d'una gent que encara viu una mica anclada doncs, en procediments que venen molt del passat, amb unes costums, si voleu, una mica atàviques, i encara potser una mica, diguéssim, descendents d'aquella revolució cultural que va imposar doncs, el Mao Zedong quan la Xina era comunista. Aquí, diguéssim, que comença a deixar de ser comunista...

en algun moment fins i tot una mica poètic. És una pel·lícula interessant, interessant realment, i per, sobretot doncs, per portar-nos amb aquesta Xina que no sé si encara existeix. També es va estrenar una pel·lícula independent americà, que és la primera pel·lícula d'un director que es diu Cole Beverly, i el qual haurem de seguir. La pel·lícula es diu Omaha, que és la capital, és una ciutat de l'estat de Nebraska, i això és important, però no us puc dir per què, perquè si no seria desvetllar una cosa molt important de la pel·lícula. La pel·lícula es mostra a un pare que se'n va amb els seus dos fills amb el cotxe i passen, doncs, diguéssim, fan un viatge fins a la ciutat d'Omaha i, bueno, és un pare, a més, també és una família de que viuen en precari i diguéssim, doncs, que els veurem tenint una vida, doncs, quotidiana, vull dir, ara s'aturen a menjar poso aquí amb una d'aquestes d'allò que fan sàndwiches o el que sigui, o amb un parc d'atraccions a passar una bona estona per acumular, doncs, bons moments. Només al final de la pel·lícula adquireix totalment sentit el perquè d'aquest viatge, i us asseguro que és realment trist i dolorós el que passa amb aquesta pel·lícula. Però vaja, tot respon, per altra banda, amb una diguéssim, una situació real de l'estat de Nebraska. I és una pel·lícula també molt delicada, en el que, ja us dic, aparentment sembla que no passi res, i de cop i volta t'apreta el cor i te deixa trasbalsada, però amb delicadesa, en una pel·lícula de més que socialment ens diu molt de l'Amèrica actual, on l'abisme entre els rics i els pobres és cada vegada més gran, i els pobres, doncs, potser cada vegada ho passen pitjor. També vida molt, molt precària és la que hi ha amb aquesta pel·lícula mexicana que es diu El Camino, dirigida per David Pablos i protagonitzada per un noi que és una espècie de chapero que es mou amb els ambients dels camioneros, i que quan comença la pel·lícula sabem que està sent perseguit per una mena de màfia, i ell s'enrotlla amb un altre camioner, tot això per unes carreteres de Mèxic, amb uns ambients molt, molt sòrdids, i llavors hi ha tota una sèrie de... Bueno, aquesta sordidesa entre les relacions amb els camioners, tampoc ens exclouen, doncs, algunes imatges francament que no acaben de ser massa, massa agradables. És una pica, per altra banda, bastant lleixota visualment, però, esclar, vull dir, és que l'ambient que retrata maco, maco, no, no pot ser. És una pel·lícula, a mi em va semblar, doncs, això, com un cop de puny a l'estómac bastant, bastant sòrdida. També s'ha estrenat una pel·lícula alemana, o austriaca, perdó, que es diu Mother's Baby, que aquí l'han titulat La Semilla, o La Llavor. És una pel·lícula en la qual tenim una senyora que és directora d'orquestra que té dificultats per tenir fills, i finalment amb el seu marit decideixen sotmetre's a un tractament en una clínica dirigida per un metge que es diu que és l'actor Claes Bang, que és un home que a vegades ha aparegut en altres pel·lícules o fins i tot en sèries nòrdiques. Ho dic el nom perquè és el més conegut, perquè la senyora aquesta que fa director d'orquestra es diu Marie Leugenberger, i jo no l'havia vist mai. Bueno, en qualsevol cas, aquest plantejament, i quan es diuen Mother's Baby, penses, hòstia, serà això el Rosemary Baby, la semilla del diablo? No, aquí no hi ha diable, no hi ha dimoni, no hi ha res de res de tot això. El que passa és que un cop ha nascut el nen, la senyora comença a tenir, doncs, una mena com de crisi postpart que fa mirar la criatura, que pensa que no és seva, que se l'han canviada i que alguna cosa passa amb aquella criatura i que alguna cosa passa amb aquesta clínica. Però un cop plantejat aquesta inquietud, la pel·lícula navega una mica sense saber molt bé si donar una explicació lògica, perquè hi ha algun moment fins i tot en el que hi ha un peix que li diuen azolote, que té una importància molt... Bueno, que té molta presència, però no saps ben bé què pinta la història. I la veritat és que t'acabo una mica, doncs, navegant sense saber com si aquesta senyora, doncs, el seu temor correspon a una realitat, o senzillament és que comença a tenir com dificultats mentals. No acaba la pel·lícula de definir-se, i tot i que juga, com us dic, a causar inquietud en alguns moments, en cap moment és una pel·lícula d'aquelles de terror on te fan... Sí que té imatges inquietants, i sobretot el paper de la dona aquesta, que a vegades, doncs... que, a més, també pren alguna decisió que a mi no me sembla lògica, vull dir, perquè si tu demanes... vas a demanar l'historial del teu part, i que es veu que és una cosa que tens dret, i te'l neguen, doncs,
per què no vas, per exemple, a la policia i denuncies a l'hospital en vez de fer el que fa, no? Vull dir, jo me

pregunto aquestes coses. A vegades poden ser coses molt trivials, però és que jo penso, per què en unes pel·lícules a vegades no fa la gent el que seria més lògic, no? És com a les pel·lícules de terror, quan tenen que passar a algú, sempre tenen que anar amb aquell hospital psiquiàtric abandonat i que s'està caient a trossos a mig de la nit. I a més sempre pot una linterna a la qual se li acaben les piles. Doncs quan vés a les 8 del matí, quan és de dia, i no et farà falta una linterna, no? En fi, però bueno, són xorrades meves. A veure, també s'ha estrenat, i una pel·lícula que ha funcionat força bé, de la qual m'alegro, la pel·lícula Palestina 36, que ja ho vaig veure quan es va fer el Festival de Barcelona. És una pel·lícula dirigida per una senyora, Anne-Marie Yassir, i és una pel·lícula que té una coproducció, hi ha producció palestina, però també del Regne Unit, de França, de Dinamarca, de Jordània, de països àrabs, etc. I què explica? Doncs explica que el conflicte que actualment s'està vivint a Palestina doncs no va començar fa 4 dies, ni molt menys a l'octubre de 2023, ni molt menys a la Guerra dels 6 dies, sinó, per exemple, va començar als anys 30. Per exemple, l'any 36, que és on passa la pel·lícula, aquella zona està sota domini colonial britànic. Encara no existeix l'estat d'Israel, que serà format després, l'any 48, després de lo de la ONU. Però hi havia conflicte aquí perquè les terres doncs no estava massa clar el que passaria allà, i perquè els britànics, per altra banda, tampoc es comportaven, diguéssim, de forma massa amable. De fet, surt aquest actor anglès que veu poder veure amb aquella pel·lícula que tenia el síndrome de Tourette, que ara no me'n recordo com es deia, Incontrolable, el Robert Aramayo, aquest actor que ja estava fantàstic, aquí fa d'un oficial britànic absolutament repugnant i menyspreable amb el seu tractament de lo que serien doncs els palestins de la zona. També tenim el Jeremy Irons, que fa un personatge d'alt comissionat de la zona, i la pel·lícula, doncs, la veritat és que va haver-hi un aixecament de la població palestina contra el domini britànic, i bueno, doncs diguéssim que només va ser, diguéssim, la llavor, el germen, d'un conflicte que després, en la fundació de l'Estat d'Israel i en tot el que ha vingut passant a les dècades posteriors, doncs només s'han anat acrescentant. Però si voleu veure una mica d'on sorgeix tot això, doncs que ja estaven el poble palestí ja estava molt putejat a principis del segle XX. I possiblement, si miréssim i coneixéssim una mica més la història, potser fins i tot d'abans també. També he vist el Festival de Barcelona, i estrenada fa uns mesos, i encara en cartellera, està el Coro de Praga, que quan la van fer a Barcelona, amb el festival es deia Les xiques de Praga. És una pel·lícula dirigida per Ondřej Probaznit, en la qual es mostren això, un cor femení, en el qual, diguéssim que dues noies, que són germanes, tenen l'oportunitat d'unir-se amb un cor femení, que a més té que fer gires internacionals, concretament me sembla que se'n van, si no me'n recordo malament, van a Chicago, i en qualsevol cas, diguéssim que les dues hi ha com una certa atracció per part del que seria el professor director de l'orquestra. El que passa que la pel·lícula, al marge d'aquesta, diguéssim, espècie de rivalitat femenina amb aquestes adolescents, adquireix després un caràcter molt més sòrdid, molt més difícil, molt més dur, que té que veure doncs amb una paraula que es diu abús, i per tant la pel·lícula doncs té una altra, aquesta altra connotació, i realment és una pel·lícula doncs amb aquest aspecte bastant més seriosa. I també vista allà amb el festival vam veure la pel·lícula que llavors no tenia aquest títol, però s'ha estrenat com Este y Oeste, una pel·lícula en la qual apareix l'actriu Sandra Hüller, que cada vegada està, des que va fer Anatomia d'una caïda, doncs cada vegada s'ha anat imposant més, perquè la tenien fa uns mesos en Proyecto Salvación, i ara està aquí, que també és una comèdia, i aviat la veurem com a filla del Thomas Mann, amb una pel·lícula que encara no s'ha estrenat. Aquesta és una història que, a més, és... no sé si va passar de veritat, quan comença el pico diuen basado en hechos reales, però bueno, podia, però bueno, que té molta conya, i que és, quan es va unificar Alemanya el 1990, després de la caiguda del mur el 89, doncs tots els diners que tenien els alemanys de l'est van deixar de ser oficials, o sigui, de ser vàlids. I llavors el govern el van començar a arraconar amb uns magatzems, perquè no podia destruir de tants milions i tants milions, però i llavors això és descobert per una gent d'un poble, d'allà, d'un barri, i se n'adonen compte, per una pura casualitat, de que hi ha un marge molt petit de dies que aquests diners encara valdran.
i per tant comencen a comprar coses, bueno, en fi, fan tota una cadena de coses amb la gent del poble, doncs per això, per comprar-se l'ortodomèstics i coses, evidentment acabaran que són descoberts, però la veritat és que té molta gràcia. I ens recorda una mica aquella pel·lícula de Goodbye Lenin, no?, en el qual doncs, el Daniel Brühl intentava que la seva mare no se'n donés compte de que havia caigut el mur i l'Alemanya ja no era comunista. En qualsevol cas, és una pel·lícula que se deixa veure francament bé, és molt agraïda de veure, i que també ha estat dirigida per una altra dona, la Natxa Brutskops. Diuen que és un cas real, a mi m'agradaria veure. Jo, és una història que si això hagués passat, per exemple, a Espanya, doncs Berlanga li hagués tret un profit increïble. Però bueno, és una pel·lícula notable, aquesta, i molt de comèdia. Després també s'ha estrenat la pel·lícula La última de Pablo Trapero, Sus hijos. És un drama, una pel·lícula britànica que passa a Anglaterra, on tenim el Will Nagy, que interpreta amb un escriptor que porta 20 anys pràcticament tancat a casa, alcoholitzat, un home que ha tingut un gran èxit, que té dos fills ja grans i que amb els quals no s'entén gaire bé, d'una dona de la qual es va divorciar, que és la Imelda Staunton, i el motiu del seu divorci es va produir 20 anys enrere, quan es va descobrir que ella havia tingut una aventura amb una altra dona i va tenir un altre fill. Un fill doncs, que ara ja és un adolescent, que té 17 anys o així, que està interpretat per el Noel Juppé, aquest actor que feia del jove Hamlet amb el... que estic fatal de la memòria, la pel·lícula que em va agradar, el Hamlet, i que jo, per exemple, ara he tingut l'oportunitat de veure'l a Londres fent el Romeo i Julieta. Doncs bé, i llavors resulta que quan es mor un amic seu, un home gran i així, aquest home, el Bill Nighy, doncs se'n dona compte de que potser ell també té una vida curta per endavant, entre altres coses, perquè està molt alcoholitzat i decideix reunir. Ell viu amb el seu fill, aquest adolescent, amb el Noel Juppé, i decideix cridar els altres dos fills que té perquè vinguin a casa, i llavors doncs, els fills van pensant que passarà una cosa i en realitat passa una altra bastant de sorprenent, que no es puc explicar, i que realment doncs, trasbalsa a tota la família, i en la qual també acaba implicada la pròpia primera esposa, la Imelda Staunton, que té molt poques escenes, però que quan surt està fantàstica, perquè hi ha un moment en què quan ella se troba cara a cara amb el, diguéssim, amb aquest fill adolescent, que va ser el motiu de la ruptura del seu matrimoni, el seu rostre, en silenci, ens transmet totes les sensacions que té aquell personatge, i que no es puc explicar la causa, evidentment. Però en qualsevol cas, una pel·lícula interessant, que potser podria ser-ho més, però està salvada, doncs, sobretot per el Bill Nighy i per aquests grans moments que té la Imelda Staunton, que és una gran secundària. I també d'Itàlia ha vingut Cinco Segundos, un del cineasta Paolo Virsi, del qual doncs, aquí no hem vist tantes coses, tantes pel·lícules. Jo recordo haver vist una casella a Bossobodo a Venècia, després es va estrenar la prima Cosa Bella, El viaje de sus vidas, però no totes han arribat. I aquesta, Cinco Segundos, és la història d'un senyor que és un advocat que interpreta Valerio Mastandrea, que està viu amb el que serien els estables d'una casa senyorial que s'està caient. I viu allà, està bastant amargat, està bastant de forma misàntropa, no vol saber res de ningú, fins que un dia li venen uns joves a davant, que una d'elles és una noia de bona família, d'aquestes que manté un esperit una mica llibertari, i que volen salvar doncs, unes vinyes allà davant, i amb això es començaran a relacionar. Després ens enterarem que aquest home té pendent un judici per un fet molt, molt tràgic. Té una companya confident i mitja advocada que interpreta la Valeria Bruni Tedeschi, que és el nom més comú d'allò, i ens enterarem una mica del perquè d'aquesta situació d'aquest home, el perquè del títol de la pel·lícula, aquests 5 segons que poden canviar realment tota una vida, i també doncs, que has de prendre una decisió en 5 segons que te canvia la vida teva i la dels demés. I li dona, a més, a la pel·lícula també una altra dimensió. És una pel·lícula també doncs, bastant, bastant delicada, que mostra una mica com les persones doncs, ferides per motius que es expliquen a la pel·lícula, doncs poden actuar de moltes maneres, però també poden aconseguir finalment, diguéssim, doncs, una certa alliberament. Anem a acabar aquest bloc escoltant precisament un tema de la banda sonora de 5 segundos.

Bé, per al públic infantil també van arribar diverses pel·lícules durant l'estiu, i algunes estan en cartera. Bueno, el passat divendres arribava una que es diu Mumbo Jumbo. Es fa enorme, diu, la petita història d'un gran hipopòtam. Jo aquesta pel·lícula no l'he vista ni crec que la vagi a veure, però, bueno, per exemple, aquest estiu vaig veure la de Guayana, que era l'adaptació que ha fet el Disney de la seva pel·lícula del mateix títol de l'any 2016, amb la qual, seguint aquella tradició de fer pel·lícules que primer ha fet en dibuixos i que després les converteix en personatges d'acció real. Amb aquesta... doncs, bueno, és la mateixa història d'aquella nena que viu allà a les illes aquelles de la Polinèsia o així, que llavors doncs, té que buscar aquella deessa perquè protegís la seva natura, se troba amb un semideu, una mica cachondo, en fin, hi ha algunes cançons de l'Immanuel Miranda, però vaja, a mi la pel·lícula, doncs, no, la part final, quan apareix la famosa deessa, que és una muntanya tota florida i així, doncs jo crec que estava copiada directament de la versió de dibuixos animats del 2016, no se li va matar gaire, perquè fer més efectes especials si aquella pel·lícula, però bueno, era una pel·lícula bastant, bastant discreta. Molt més divertida era la versió, les noves aventures dels Minions, en Monsters i en Minions, que van a Minions en Monsters, que va arribar també aquest estiu, i crec que encara està per alguna sala, no m'està perquè la pel·lícula és tremendament divertida. A més, és tot un homenatge al món del cinema, amb aquests Minions que descobreixen el 7è art i es comencen a interposar en rodatges, i la pel·lícula doncs, conté una pila de picadetes d'ull, això, doncs, homenatges a cinèfils, amb les seves coses entremaliades que fan aquests personatges, que són, diguéssim, una mina d'or per al seu estudi Illumination, una pel·lícula evidentment adreçada a tots els petits, però que sens dubte la gent gran, com jo, també ens ho vam passar molt, molt bé, i la veritat és que el seu director, el Pierre Coffin, doncs, també doncs, s'ho passa molt bé. La setmana passada va arribar una altra pel·lícula tremendament divertida i que jo recomano moltíssim a tota la gent, encara que siguin tan boomers com jo, perquè és El Coyote versus Acme. Si tens una edat com la que tinc jo, tots recordarem que la nostra infància sortia El Correcaminos intentant caçar per poder-se encruspir aquest coyote, i sempre feia servir invents de la marca Acme, invents que sempre fallaven i que, per tant, dels quals la víctima sempre acabava sent el mateix Correcaminos, amb la qual cosa, doncs, evidentment, el Coyote i el Correcaminos doncs, acabava escapant amb aquell seu bip-bip. Doncs bé, el Coyote ja està fins als nassos, per no dir una altra cosa, de que li fallin els invents de l'empresa Acme, i se'n va a veure amb un advocat perquè posi una demanda contra Acme per aquest fallo dels invents. Estem en una pel·lícula que juga amb el mateix terreny que jo feia Quien engañó a Roger Rabbit, o sigui, personatges del món animat que conviuen amb éssers humans amb una perfecta i absoluta convivència que tothom accepta. Doncs bé, el Coyote, amb aquesta diguéssim, estratègia, en realitat té unes coses ocultes, però malgrat tot es fa el judici, la corporació Acme es defensa i passen tota una sèrie de coses i desgràcies, però en fi, l'única cosa que us puc dir és que la pel·lícula és tremendament divertida, uneix a quantitat de personatges del món de l'animació de la Warner. Teniu allà el Piolín, que a més té un personatge bastant, bastant divertit, el Pato Lucas, en fi, bueno, moltíssim, el Buzz Bunny, el Porky. És una pel·lícula de la Warner, que aquesta es va fer el 2023, no devien confiar gaire en ella perquè la van deixar allà en un calaix i ara doncs, se l'han cedit amb una altra petita distribuïdora, que és la que l'ha estrenat aquí a Barcelona, i suposo que la resta d'Espanya. En fi, en qualsevol cas, jo la trobo una pel·lícula tremendament divertida. Evidentment, té tota aquella càrrega nostàlgica per aquella gent com jo que disfrutàvem amb el Correcaminos i el Coyote quan el feien a la tele. Ara no es veuen. No sé quins dibuixos animats veuen els nens, no sé si veuen més anime japonès o el que sigui, però realment aquestes, tot i que contenien aquelles coses de violència perquè li explotaven les bombes i totes les coses, però, en fi, eren nerviosos. I aquesta pel·lícula, doncs, la veritat és que és molt, molt divertida, molt aconseguida, i jo la recomano per petits i per gent tan boomer com jo, que segurament se podrà identificar doncs, amb molts dels personatges. I després, també, dins de l'animació, està tenint un gran èxit la nova entrega, crec que és la cinquena ja, de les aventures d'aquest aventurero Tadeo Jones. Aquí es diu Tadeo Jones i la làmpara meravellosa. Aquí, diguéssim, que el personatge
personatge és, té un cert nivell de responsabilitat perquè ja és pare, i per tant, doncs, amb una nena que també és molt, molt entremaliada, i surten personatges, doncs, com la mòmia asteca, com la mòmia egípcia, en fi, i evidentment, doncs, fan també tot una espècie de viatge en el temps, i la veritat és que és una pel·lícula també molt entretinguda, molt, molt, molt dinàmica. Crec que és la quarta entrega aquesta, no la, no la cinquena, però en fi, és igual, perquè jo crec que em vaig saltar un parell, però bueno, és igual, tampoc sé ben bé si argumentalment hi ha molta connotació amb les altres, suposo que sí, jo no les he pogut detectar perquè me falta alguna, però en qualsevol cas, amb aquesta, Tadeo Jones i La làmpara maravillosa, doncs, dirigida també per Enrique Gato, doncs m'ho he passat, molt bé, i també la recomano. I ara, si us sembla, doncs anem a fer una pausa musical escoltant precisament un tema de la banda sonora d'aquesta pel·lícula, amb música de Zacarías de la Riva.

Bé, seguim, ja ens endinsem més amb l'ambient, diguéssim, fantàstic, així. La primera pel·lícula és la més tontorrona de totes, que és pràcticament Màgia 2. Fa quasi 30 anys, 28 exactament, Nicole Kidman i Sandra Bullock van protagonitzar aquesta història de dues bruixes provenients d'una dinastia de bruixes. Elles vivien amb les seves tietes, allà interpretades per Stuart Channing i la Diane West, que aquí també surten, continuen sent les tietes d'elles, i que, per cert, estan millor conservades aquestes tres veteranes que les dues protagonistes, perquè digitalment els hi han fet un lifting que no vegis tant a la Bullock com a la Kidman. En qualsevol cas, diguéssim que pateixen una mena de maledicció en el qual, doncs, que això passava a la primera pel·lícula, en el qual els homes que de les quals s'enamoraven, doncs, no vivien, tenien aquesta maledicció amorosa. Doncs amb aquesta entrega de pràcticament Màgia 2, la maledicció continua. Tenim la Sandra Bullock, que s'havia casat i amb l'anterior pel·lícula, evidentment, el marit ha mort, té dues filles que són adolescentes i que, evidentment, també poden ser víctimes d'aquesta maledicció. Llavors, bueno, per una sèrie de circumstàncies, acabaran viatjant a Anglaterra intentant trencar amb la maledicció. Però tota la pel·lícula, doncs, és bastant tontorrona, no porta res que ja no estigués a la primera, i és bastant més llarga que la primera, i l'única curiositat que té és que, si us en recordeu de Joc de Trons, amb aquella la petiteta, que me sembla que era de los Lannister, no? La Maisie Williams, doncs aquí ha crescut i és una de les filles de la Sandra Bullock amb aquesta pel·lícula que ha dirigit Kelly Marcel i que és totalment prescindible. Després també s'ha estrenat Insidious, Fuera del Más Allá, una pel·lícula que continua aquella saga d'Insidious de terror, que me sembla que ja porten també 4, 5 o 6 pel·lícules, en les quals la primera i la segona tenien una certa gràcia, se jugava amb els enquadres i una certa elegància a causa de que el director, el James Wan, ara s'ha quedat com a productor. Aquí tenim a Jacob Chase, i la veritat és que la pel·lícula, doncs, tampoc aporta gran cosa més. És que, vull dir, escenes ja vistes, coses de la foscor que venen, que t'assusten, i tampoc té ni tan sols té una certa elegància visual. Me va semblar una pel·lícula, doncs, total i absolutament inútil. Però, bueno, se suposa que es fan, doncs, sobretot per guanyar taquilla, que han de tenir i que han de tenir, doncs, públic. A mi, personalment, l'he anat a veure, però, bueno, és allò que dius, bueno, ja he perdut la tarda, no? Després, bueno, aquesta és més graciosa, Black Box Vuelo 298, una pel·lícula dirigida per Steven Quell, que, bueno, si no t'agrada viatjar amb avió, doncs la veritat és que ho pots passar una mica malament, no? Perquè, bueno, diguéssim que amb aquest vol comencen a passar cosetes, entre elles, doncs, que diguéssim que una mena de monstruitos alienígenes que triguen a manifestar-se, però que quan ho fan, doncs ho fan. A més, hi ha coses simpàtiques, no? Perquè, clar, amb aquestes pel·lícules de catàstrofes i d'així, doncs sempre t'acaben identificant, doncs, amb alguns personatges, no? Hi ha la nena, que li ten simpatia, i així, hi ha el piloto més esforçat, o la safata, el passatger més antipàtic, i, bueno, i més o menys, doncs, tots van seguint el seu destí. És una història, doncs, de ciència-ficció que a mi em va recordar una que es deia Millennium, de fa per almenys 40 anys, que va fer el Christopherson, que també era una cosa fantàstica que passava amb un avió. I, bueno, aquesta, doncs, diguéssim que és això, no? Una invasió extraterrestre produïda d'una forma, doncs, diferent, així, i, bueno, ja està. Una pel·lícula que per passar l'estona està bé i després t'oblides. S'ha estrenat també una pel·lícula de l'Eli Roth, que és un senyor que li agrada jugar, doncs, amb el fantàstic i així, i que a vegades ha fet pel·lícules com Hostel, i la Hostel 1 i Hostel 2, que realment te fan que pensar, no? Perquè són, bueno, la pel·lícula de la que us vull parlar és Dulce Sabor a Muerte. Però primer parlo d'aquest Hostel perquè amb aquelles es mostra com, per exemple, en determinats llocs turistes poden ser enganyats, doncs, senzillament perquè són segrestats i portats a llocs recòndits on té milionaris de fills de mala mare, doncs paguen per ser, doncs, per aplicar-li tortures, matar-los, etc. Això, evidentment, forma part del camp de la ciència-ficció, si penseu. Però han sortit notícies de que, per exemple, a Sarajevo, quan havia la guerra dels Balcans, havia turisme de gent milionària que pagava
per anar a matar els pobres gent que passava per aquell pont de Sarajevo, en plan francotiradors. I es veu que alguna de les agències de viatges estaven a Barcelona i eren milionaris italians, europeus, segurament americans, o sigui, uns autèntics fills de puta, perdoneu l'expressió, doncs clar, a vegades quan veus segons quines coses dius, serà possible? Doncs sí, aquesta cosa tan miserable, tan rastrera, doncs es veu que ha passat, i això ho ha desvetllat un periodista italià. Suposo que els que van participar allà ningú sortirà dient que hi va participar amb aquest turisme de sang, perquè, en fi, seria per portar-lo a la presó. Però bueno, en qualsevol cas, El dulce sabor a muerte és una cosa totalment diferent. Està clarament inspirada amb la pel·lícula del Narciso Ibáñez Serrador, ¿Quién puede matar a un niño?, perquè aquí són els nens que gràcies a un home dels gelats que els hi ven gelats, els converteix en uns assassins potencials i que es carrega a tots els que passin pel seu costat, siguin nens, si no mengen gelat, o com a mínim intenten que mengin gelats per convertir-se en més assassins i maten a tota la seva família. I ho fan de la forma més destralera i gore, de forma absolutament exagerada. Quan la veus, evidentment t'has de riure, perquè jo crec que la intenció de fer una cosa tan gore, veient a un nen serrant el cap de la seva mare amb una serra i que vagi sortint la sang, això és una cosa super exagerada, que si aquesta pel·lícula la fan a Sitges provoca rialles, perquè està feta totalment amb un sentit de fer una cosa gore expressament perquè la gent salvatges s'arriguin amb aquestes salvatjades i amb aquest gelader. Després hi ha tota una explicació, la maledicció, etcètera. I és que, a més, li van posant notes d'humor a la pel·lícula, que ja li veus el sentit. No sé, hi ha, diguéssim, que dels tres nens més o més aviat que van sobrevivint a tots aquests atacs, estan sent perseguits com si fossin uns zombis mortos vivientes per una pila de nanos que van tots amb la cara plena de gelat perquè no paren de menjar gelat, i un d'ells, que és el més maco de tots, diu, oi, que se m'ha desabrochado la bamba, no? O sigui, té 50 nanos allà que li dollos, i ell s'atura a acordar-se la sabata. Vull dir, evidentment, això està fet en sentit de l'humor. La pel·lícula, per això, no ha funcionat gaire. També ha arribat una cosa també totalment disparatada, que són una pel·lícula de dinosaurios, Però no estem dins de l'àmbit del Juràssic, sinó, amb la vida quotidiana, un barri que es diu Oak Street, d'una petita ciutat, de cop i volta, per un efecte bluf, com atmosfèric, còsmic, el que sigui, es veuen transportats a l'època del Juràssic, i pel seu barri comencen a moure's criatures prehistòriques, evidentment algunes de tamany més o menys gran, i evidentment amb gana, i qualsevol que surti pel carrer es convertirà en aliment. Llavors, clar, la família protagonista, interpretada per Anne Hathaway i Mark Gregor, tenen que lluitar per salvar-se, i aconseguiran fer-ho d'una forma que ja veureu a la pel·lícula, que també costa una mica de creure-se les coses com sigui, Però, bueno, en qualsevol cas, la pel·lícula és divertida. Està dirigida per David Robert Mitchell, que tenia alguna pel·lícula com It Follows, que estava molt bé, que jugava molt amb una certa inquietud dins del món molt del fantàstic, molt interessant. Sembla ser que està rodant una continuació, i aquesta més aviat la veus com un producte alimentici totalment disparatada, però divertida totalment. I jo m'he passat molt, però superbé, amb el Resident Evil que ens ha arribat. El Resident Evil ve també d'una sèrie de videojocs del Japó, amb zombis, criatures vivientes, de la qual crec que s'han fet com 7 pel·lícules. La primera la va fer, totes les primeres la va fer aquella triu que es deia la Mila Jovovich, i la més, com que moltes d'ells les dirigia la seva parella, que era el Paul W. Anderson, jo vaig veure la primera, vaig veure la segona, i ja em vaig desinteressar de la saga, perquè més o menys era tot el mateix. I ara arriba una nova saga, amb el nou títol, Resident Evil, i jo dic, bueno, passo. Però què descobreixo? Doncs que el director es diu Seth Greger, i aquest senyor l'any passat va fer Weapons, i diu, el tot, i també és l'actor el director de Barbarian, una pel·lícula anterior també superinquietant. I vaig dir, aquí hay que verla. Bueno, pues tu passes pipa. Primer, perquè no té res a veure gairebé amb tots els Residents Evils d'allòs. Aquí el que tenim és a un pobre missatger, que quan comença la pel·lícula està arribant a un hospital on te fa l'entrega d'un òrgan d'aquests que s'utilitza per trasplantament, i el qual, en una nit d'hivern, on d'allòs li diuen que tens que anar a Raccoon City, que és la ciutat on te passaven moltes de les coses del Resident Evil, i tens que anar a portar això, que se suposa que és un altre òrgan humà, a l'hospital de Raccoon City. I, a més, com que tens que anar de nit amb neu,
i diu, portes cadenes? I diu, sí, no les porta el cotxe. Però vull dir, clar, ell vol guanyar pasta, doncs accepta, tot i que hagi d'anar a la nit. I comença a anar per aquelles carreteres maleint no portar cadenes, i de cop i volta, a més, està discutint amb el mòbil, que el té fixa, amb la seva nòvia, perquè la nòvia diu, per què no vens a casa ja d'una vegada? Perdona, és que no sé què. Quan, puf, li surt una senyora que l'atropella. L'home és molt responsable, el noi, se queda absolutament assustat, va a buscar la dona, la troba tota ensangrentada, la posa dins del seu cotxe per portar-la a que la tinguin, perquè a més quasi no té cobertura al mòbil o sense cobertura, i al final la dona, quan està conduint, només la vol tocar, té una cara molt rara, només la vol tocar i diu, senyora, deixi'm en pau. El pare, un policia, que li diu, vostè per què va sense cadenes per aquí? És que no s'enterarà de tot el que m'ha passat, miri, miri. I li ensenya, diu, per què no la porta vostè? Diu, vagi seguint-me. Bueno, i així es comença tota una aventura de coses que li van passant a aquest senyor, a aquest pobre noi, que intenta arribar a l'hospital per portar aquell òrgan que té que salvar la vida d'una persona, no li paren de passar coses de les més rares possibles, i evidentment, quan arriba a l'hospital i a Raccoon City, el que trobarà és lo imaginable, i caurà tot dins, aquí ja sí, que diguéssim que arriba tot un festín gore, tremendo, molt divertit, amb tota una sèrie de personatges, perquè hi ha tot un virus desfasat que converteix els... que muten, s'ajunten els cossos, bueno, és inenarrable, però la pel·lícula és tremendament divertida, perquè té el desconcert d'aquest noi quan el veu, les seves reaccions, pobre, de les coses que li passen, i finalment com intenta complir amb el seu deure, que és portar allò, que al final no és un òrgan, és una altra cosa, però bueno, en qualsevol cas, aneu-la a veure, Resident Evil, que us ho passareu molt bé, una pel·lícula que no deixa treva a l'espectador, molt divertida, i que els que ens agrada el fantàstic i que disfrutava amb Sitges, amb aquelles aventures gore, doncs aquesta és tremenda, sobretot a la part final, que ja és tot un festival gore. Anem a escoltar un fragment de la seva banda sonora, en música de Hayes Holiday i Ryan Holiday.

Bé, doncs seguim amb més pel·lícules, ja l'últim bloc de pel·lícules que, per exemple, doncs, tenim l'última de Ridley Scott, La constel·lació del perro, una pel·lícula on el director d'Alien o el Gladiator doncs, ens enfronta a un món distòpic en el qual doncs, se suposa que per una gran epidèmia doncs, pràcticament ha aniquilat a la humanitat i només sobreviuen uns quants. I, evidentment, doncs, hi ha tota una sèrie doncs, de persones que intenten mantenir una certa normalitat i altres doncs, que viuen de forma més salvatge. Tot aquest tipus de món poc post-apocalíptic, això ja ho explicar-ho i molt bé a tot el George Miller en la seva saga dels Mad Max. I el Ridley Scott se'n va per una altra cosa, fa una cosa com més melancòlica, entre altres coses tenim el Jacob Elordi, que és el protagonista principal, que hi conviu amb el Josh Brolin, amb una petita espai com una espècie de ranxo, i de tant en tant el Jacob Elordi s'escapa amb la seva avioneta per anar a trobar subministraments, que a més porta amb una comunitat que viu allà en una vall i que sobreviu, no? I, bueno, doncs tenen que enfrontar-se amb alguns humans salvatges i ho troben amb altres més aïllats, fins i tot hi ha tota una part final bastant tremenda que, evidentment, no es pot explicar, però tota la pel·lícula d'ella no acaba d'arribar perquè no és ben bé salvatge, com se suposa, en un món tan apocalíptic, i us dic, amb aquest aspecte, l'univers Mad Max li dona 50.000 patades a aquesta, i, per altra banda, doncs, algunes coses no acaben de funcionar. Perquè sapiguem que hi ha una comunitat de gent que viu més o menys apacible, tens que viure tots dos sols aquí. Perquè quan el Jacob Elordi decideix marxar i deixa sol el Josh Brolin i aquest és atacat per una saga de llocs, passa el que passa, que pràcticament no li passa res, que no t'ho pots creure. Surt també la Margaret Qualley i el Guy Pearce, però en fi, i l'Alison Janney amb aquesta part final ja diguéssim bastant més tremenda, però en qualsevol cas és una pel·lícula que fins i tot el títol és una mica tonto. Clar, que ell mira les estrelles i recorda doncs, clar, la seva vida famós quan estava casat i tot això, però bueno, una pel·lícula que no acaba de funcionar del tot. La que funciona força bé és Tiempo de Victoria, una pel·lícula que és l'adaptació d'una obra teatral britànica que en anglès es diu Pressure. Pressure vol dir pressió, i pot ser una mica la pressió que senten els personatges de la història i la pressió atmosfèrica, perquè aquí els protagonistes són meteoròlegs. I, a més, té un avantatge. Això passa, la pel·lícula està ambientada amb els dies previs del desembarcament del dia D, del desembarcament dels aliats a Normandia, que es va fer el juny de 1944 i que van ser l'ofensiva final per acabar amb el règim del nazisme. Doncs bé, evidentment, tothom sap el que va passar. Vam veure Salvada el Soldado Ryan i vam veure aquell desembarcament i d'allòs. I aquí doncs, tenim amb un petit castell de la campanya anglesa, està ja Eisenhower, està que interpreta Brendan Fraser, està el Montgomery, que interpreta Damon Lewis, i estan tots una pila de capitostres militars pendents de lo que diran els meteoròlegs, per una banda el meteoròleg americà que interpreta Chris Messina i sobretot el meteoròleg britànic que interpreta Andrew Scott. I evidentment, com que la pel·lícula no deixa de ser una obra de teatre, doncs hi ha aquests duels dialèctics. I perquè, a més, a veure, tots sabem que el duel el dia D va ser el 6 de juny de 1944 i sabem que va ser una cosa que va acabar bé i així. Doncs bé, malgrat tot, la pel·lícula té molt interès, perquè primer ens enterem de que en realitat el dia D va estar previst per el dia 5 de juny i que va ser per als meteoròlegs que ho van canviar-ho. I aquesta tensió, aquesta pressió de tenir que donar un pronòstic afinat perquè les coses no surtin com s'esperen, perquè clar, si té que haver-hi tormentes o tempestats, doncs adéu, perquè aquests nanos han de desembarcar, però a més tenien que tenir el suport de l'aviació i tot això, en fi. I a més l'Andrew Scott també té la pressió de la seva vida familiar, perquè té la seva dona embarassada, que se queda a Londres, un Londres que és bombardejat, aquests bombardejos no els veiem, i ell que no pot sortir ni comunicar-se perquè tot està supertancat, perquè no hi hagi ni la més mínima escapatòria de dades, de coses que pogués posar en alerta als alemanys. Convé dir que ja s'havia fet un intent previ a tot això, que havia fracassat, i a més recordem també que hi ha aquella altra història, que també s'està fent un musical a Londres, que és l'Operació Minsk, en el qual els aliats van intentar enganyar i ho van aconseguir-ho els alemanys, de que el desembarcament es produiria per una altra banda, deixant un cadàver d'un soldat a les costes espanyoles perquè sabien que el règim feixista de Franco informaria els alemanys, cosa que efectivament va fer. En qualsevol cas, la pel·lícula doncs, juga tot amb això, amb la importància de la meteorologia,
que tots ens donem compte cada dia quan escoltem a l'home del temps i veiem el que ens diuen, però que en un cas, en una operació militar del calibre de lo que va ser el dia D, doncs, sens dubte, és una història poquíssimament coneguda, però que tu veus, segurament, doncs, té que passar això, perquè no podien deixar res a l'atzar, però també tenien aquella d'allò de dir què passarà, realment se compliran els pronòstics o no els compliran, i a més, en dues, diguéssim, enfrontaments com havien per part de l'americà, que opinava una cosa, i per part del britànic, que opinava una altra. Una pel·lícula molt ben portada, dirigida per Anthony Maras. També s'ha estrenat El motín, que és una nova pel·lícula dirigida per Jean-François Richet amb el Jason Statham. En fi, jo m'ho passo molt bé amb aquest senyor, perquè sempre té el mateix rostre, el mateix posat, és un tio molt serio, acostuma a tenir a vegades un passat militar, que el que sigui, que va fer alguna cosa, però sempre hi té un gran ordre, protegeix els més dèbils, o els que són, els que estima, i quan hi ha alguna injustícia, com aquí, que va amb un vaixell en el qual porten immigrants il·legals, pues tu ja saps que tota aquella tripulació corrupta, el que sigui, excepte l'oficial que l'ajuda, que ha begut oli. I amb el Starman no se fan bromes. O sigui, aquí, qui la fa, la paga. I la pel·lícula, doncs, és això, pura acció d'aquesta mena, en el qual, doncs, ell va repartint les seves hòsties i va acabant amb, pràcticament ell sol, aquí ha ajudat aquesta senyora en tota aquesta situació, doncs, de corrupció. També hi ha molta trama d'acció i molta adrenalina amb l'última pel·lícula de Guy Ritchie, que es diu En la zona gris, que s'ha rodat a les Canàries, en la qual, doncs, tenim una senyora que interpreta Eiza González, que porta una mena d'organització secreta plena de gent superben preparada, encapçalada per Henry Cavill i Jake Gyllenhaal, i que rep l'encàrrec de recuperar 1.000 milions de dòlars que una famosa corporació representada per al personatge de la Rosamund Pike va prestar a un tio d'aquests milionaris, això és el que interpreta Carlos Bardem, que té d'allò de que ha de tornar-ho, evidentment no torna, i quan hi ha algú que li va reclamar, què passa? Pues que l'acaben matant. I llavors, doncs, finalment aquesta corporació acaba demanant els serveis d'aquesta altra organització secreta, que ja dic que està superdotada de quan armes, a tàctiques, el que sigui, ho tenen tot planificat, i bueno, i això sí, doncs no arriben a 100 minuts de pura acció trepidante, en el que els personatges, doncs, han pensat qualsevol cosa, evidentment moren moltíssima gent, i evidentment, doncs, després alguna sorpreseta sí que s'amaga amb el tema de la corporació. Però bueno, i l'última pel·lícula d'acció, molt més divertida que aquestes últimes que us he dit, és l'Spider-Man Brand New Day, que és la quarta entrega, en la qual el Tom Holland fa de Peter Parker, l'home aranya. Aquí és un home molt solitari, un home que ja ha deixat de ser un adolescent, un home que, per altra banda, doncs, es viu per lluitar contra el crim, i que això la fa, doncs, no vulgui posar en perill a la seva família, els que li queden, els seus amics, fins i tot els seus amors, un home solitari, i que de cop i volta, doncs, a la ciutat comencen a passar una sèrie de coses, perquè apareix com una espècie de personatge que interpretat per la Sadie Sink, que era una noia que sortia a Stranger Things, i que, diguéssim, que pot exercir un gran control mental, i això, doncs, provoca tota una sèrie d'aventures. He de dir que aquest Spider-Man ha sigut la pel·lícula més taquillera d'aquest estiu, més inclús que l'Odissea, que ja és dir. És una pel·lícula dirigida per Destin Cretton, que es veu molt bé, i quan el Tom Holland, l'Spider-Man, es mou per la ciutat amb aquelles trenyines que va llançant aquí i allà, la forma com ho roden, doncs, la veritat és que és molt dinàmica, molt divertida, i com a espectador t'assembles transportat una mica per elles. La pel·lícula es deixa veure força bé, i bueno, la veritat és això, surt també el John Venta, la Zendaya, que per cert es va casar amb el Tom Holland, com bé dir-ho, han coincidit també amb l'Odissea. En fi, una pel·lícula molt entretinguda. Anem a escoltar la seva banda sonora amb música de Michael Giacchino.

Bé, i anem a acabar l'apartat de cinema recordant algunes de les pel·lícules que han passat per la cartellera aquest estiu i que ja no estan en cartellera, algunes van durar molt poc, i algunes de les quals que tenien interès les comentarem quan vagin caient doncs, pel cinema Maldà o alguna plataforma. Per exemple, seria el cas de Letres robades, un que em va semblar molt estimulant, però no, per exemple, el de Yakas, lo mejor para el final, o d'una Supergirl bastant, bastant pobreta que tampoc em va acabar d'interessar. També va arribar Amor Apocalipsis, Magallanes, aquella història del Lab Diab de pràcticament 3 hores sobre la història del Conquistador, La muerte de Robin Hood amb el Hugh Jackman, que aquesta tenia una certa curiositat però va arribar a 4 dies, Hermanos, Lady Nazca, Coses que no olvidaré, Dia de caza, que era una versió de la Pico del Sagra feta en femení, que no estava gens malament, interessant, també es va estrenar Normal, Nueve Lunas, Los Músicos, en fi, més pel·lícules, espera, que encara en tinc més per aquí, María lo sabe todo, d'una nena que sembla que podia llegir la ment, Andy, Haciendo amigos, Las Corrientes, una pel·lícula doncs, que aquesta era argentina, una pel·lícula interessant però una mica rarota, Winnipeg, El barco de l'esperanza o tal vez, en fi, més coses, també El convento o A 500 milles de casa, aquesta tampoc estava gens malament, Apuntes per una afición consentida, Posición infernal en llamas, que també jugava una mica doncs, a perseguir aquella saga del Sam Raimi, francament una pel·lícula també que podia haver estat una mica millor, Ni contigo ni sin mi, El guardián, algunes que no cito perquè ja les vam comentar també el mes de juny perquè les havia vist per avançat. Tres de más, Rufus, La serpiente que no sabía nadar, La última travesía, Jumbo, El sueño americano, El mensaje, fin, com veieu, hi ha de tot. També tenim Atrapa el millor, una pel·lícula francesa, una comèdia d'aquestes que cada vegada de setmana arriba una, Mala bèstia, La última ronda en Venècia, una pel·lícula que també tenia un cert interès, a veure si les fan per la maldà, les comentarem més àmpliament. El síndrome de Rembrandt, La ventana abierta, una pel·lícula espanyola interessant també, La patrulla canina, de la Dino pel·lícula per a tots els nens, o El último mono, i una pel·lícula en taurons, que no podia faltar aquest estiu, en mar abierto, del Rennie Harlin, per cert, que han hagut alguna víctima a Austràlia que se l'ha atacat un tauró i l'ha matat, i sembla ser que ja ha vist, han hagut 4 o 5 víctimes més i s'ha donat l'ordre de matar aquest tauró blanc, concretament el que ha atacat, ja veurem si aconseguiran identificar-lo. També tenia bastant dinamisme aquest cuenta atrás, que era un atracament en un banc d'Anglaterra mentre posaven una bomba de les, a priori de la Segona Guerra Mundial. No estava gens malament la pel·lícula. Dies d'agosto, Kangaroo, una aventura en Austràlia, Marsupilami, Nimrod, a Green Day Comedy, i me'n sembla que d'aquesta setmana no havia res més. A veure, també tenim A Fuego, una pel·lícula espanyola que passava amb grups de nanos que rodaven allà a Sant Adrià, a les Tres Ximeneies, que feien molts balls, però que no funcionava gaire bé. Prometido el cielo, i d'aquesta setmana res més. Una noche a l'any, i pum, pum, pum, a veure què més, tampoc tenim aquí gran cosa més. Aquesta ja l'has comentat, L'olor a la chequemada, una pel·lícula de mana, Jean Queen, una pel·lícula de dibuixos animats que parla del món queer, que tampoc, tampoc hi he vist, Erutsia, també una pel·lícula que venia de Polònia, Lionel, Sagrado Corazón, Bad Apples, Pomes dolentes amb una mestra, El detective Conan, L'àngel que dona la carretera, el documental sobre els germans Oasis i la seva gira, Oasis Don't Look Back in Anger, detectiu, el que se li dit, i un plan perfecte, una pica espanyola que ha tingut força èxit també, Mis queridíssimos padres, Se abre la veda 2, El mumbo jumbo aquest que es dic, Se hace enorme, Operación Teherán, i Tanit, una pel·lícula catalana basada en un conte d'una nena. En fi, aquestes són les pel·lícules. Algunes, Tanit, per exemple, potser la puc comentar la setmana que ve perquè encara la puc veure. Una notícia important, els 6 Netflix han tingut que suspendre les seves emissions per un problema d'una cosa que subjecta la pantalla. Per tant, fins a nou avís no es faran pel·lícules els dijous allà a Cerdanyola. És una pena, esperem que ho puguin fer a solucionar aviat i quan ho tinguem la informació doncs ja us ho direm. També recordar doncs, que la Filmoteca continua amb el seu cicle. Per exemple, aquesta setmana es podrà veure a la Filmoteca El Mononcle, una gran pel·lícula de Jacques Tati, que va ser Òscar, la meva pel·lícula estrangera. També dins del cicle Tu i jo, comèdies romàntiques, doncs, per exemple, Què me passa, doctor? Acaba el cicle del Fritz Lang Sonor amb les seves pel·lícules alemanes, com El doctor Mabuse, La tumba índia i El tigre de Snapur, del qual també oferiran la versió alemana de 1921, dirigides per el Joe May. També es podrà veure Marnie d'Alfred Hitchcock, Calladeta està més maca, de la Delphine Seyrig, La meva única família, del Mike Lee,
en fi, tienes un email, l'amiga de mi amiga, en fi, moltes coses interessants. I dues exposicions que acaben. Per una banda, el Museu Tàpies acaba l'exposició dedicada a l'Àngel Jové, d'Intacto. Recordem que l'Àngel Jové, a part de ser artista, també va treballar, per exemple, en pel·lícules del Vigas Luna. I també acaba, en aquest cas, amb el 4 d'octubre, al Palau de la Virreina, l'exposició dedicada a Jean-Luc Godard. A veure, anem a acabar l'apartat de cinema amb una banda sonora, concretament la de la pel·lícula Tiempo de Victoria, Pressure, amb música de Walt Petermann.

per representar Espanya als Oscars, que tot just acaba de guanyar el Premi del Públic al Festival de Toronto, una pel·lícula que ja he tingut l'oportunitat de veure, que em sembla magnífica, no us la perdeu, i que el dimarts que ve l'analitzarem més a fons amb la intervenció mensual que tindrem amb el Ramon Oliver. Però la pel·lícula de Los Javis, d'entrada, potser algun pero, però en qualsevol cas és una pel·lícula grandiosa, magnífica, realment. Ja parlarem. Ara anem al teatre. Començarem per dues obres que tenen la música com a principal eix. Per una banda, el Lliure ha inaugurat els seus 50 anys, com ja va fer-ho al Teatre Grec, amb l'òpera de Tres Rals, una òpera escrita per el Bertolt Brecht al nivell de text i amb música de lletres del Kurt Weill. És una obra que es va estrenar el 1928 a Berlín, en un Berlín que llavors tenia un ambient, diguéssim, realment de precarietat i raret allà de la República de Weimar, perquè Alemanya estava patint els anys de la postguerra després d'haver perdut la Primera Guerra Mundial i estaven a les vigílies de que arribés el nazisme. De fet, quan el 1933 va arribar Hitler al poder, recordem que ho va fer amb una votació democràtica, Kurt Weill i Bertolt Brecht van tenir que sortir per potes del país amb una obra, per cert, que aquella obra, estrenada el 1928 a Berlín, va tenir moltíssim d'èxit. La va estrenar la seva dona, la dona de Kurt Weill, la Lotte Lehner, que es va casar amb el Kurt Weill dues vegades, primer entre 1926 i 1933, i després es van tornar a casar el 1937 i va estar casat fins a que es va morir ell el 1950. Una cosa curiosa, la Lotte Lehner, si recordeu, era aquella senyora que me'n sembla que era, ara no recordo si era amb el doctor no, que treia aquell ganivet d'una sabata per atacar el James Bond, Sean Connery, perquè la senyora doncs es va tenir que guanyar la vida de moltes maneres i, bueno, pues, sortim una mica de James Bond, no està gens malament. Bueno, aquesta òpera de Tres Rals l'ha dirigit la Marta Pazos, que és una senyora que, per exemple, aquest estiu va tancar la temporada del Liceu amb unes bodes de Figaro, de Mozart, amb una versió supercolorida, amb un gran pastís que era a l'escenari, amb tots els personatges vestits doncs, com si fossin carmels i coses, elements per fer pastissos, les farines, la xocolata, etc. I potser per contrastar amb aquella carnaval de colors que tenia les seves bodes de Figaro, doncs ara ha fet una òpera de Tres Rals en els quals, bueno, ella no és el director artística, de fet la direcció artística és de... ella ha fet l'escenografia i el vestuari és d'Agustí Petronio, però tot està sobre el món gris, tot és d'una grisor tremenda i només hi ha unes poquíssimes notes de color, per exemple, el color, el cabell tot grugós, ai, groc, llampant, que fa servir el Maki i el Navaja, que interpreta el nau Albert. És una història que està situada a Londres, on tot amb els baixos fons de Londres, on tenim aquest Maki, el Madhit aquest, que és un home doncs, que controla tota una banda de lladregots i que està enamorat de la Polly, que és la filla dels Pitchum. I els Pitchum són uns altres capitostes dels baixos fons de Londres que controlen a tots els pobres. Per tant, tots es mouen en un ambient de misèria. El Pitchum no pot suportar que el Madhit s'hagi casat amb la seva filla Polly i li vol fer una trampa i demana a la policia que el detingui. La policia el que no sap és que l'inspector de policia està, diguéssim, subornat per el Madhit, però al final, també gràcies a altres suborns, aconseguiran detenir-lo, sobretot quan ell passa per un bordell on ell havia tingut també tracte amb unes prostitutes i una d'elles, la Jenny, li fa la traïció i l'entrega. Al final, com que estem enmig en vigílies de la coronació de la reina Victòria, diguéssim que tot acaba bé. L'obra és una crítica ferotge al capitalisme, que diguéssim doncs, que s'aprofita bastant de lo que serien amb els seus mecanismes perversos doncs, de la misèria, perquè ja veieu, fins i tot s'enriqueixen a costa dels pobres, i la veritat és que té una gran potència a tot el text. És una obra que s'ha anat representant en nombrosíssimes versions. Ja van tenir una versió catalana fa bastants anys, ara no recordo exactament a on. No sé si la va fer el Mario Gas. En qualsevol cas, aquesta no és la primera. Aquí l'ha traduït el Marc Rossic i per exemple, doncs, algunes de les coses que fa la Marta Pazos com a directora és fer servir doncs, uns moviments com molt excèntrics, una coreografia estranya, un vestuari absolutament estrambòtic. Quan estan al bordell, doncs, les prostitutes porten una espècie de bossa al cap plena de petits globus que no queda massa bé, es mouen tot el vestuari és una mica... amb

amb uns talls estranys i tot el maquillatge així, no pots distingir a vegades els actors si no fos per la... per les veus, per exemple, doncs el Farelo, que interpreta el senyor Pichu, amb la veu que té el pots distingir fàcilment, però no, no tan fàcilment els altres. Una de les persones que està millor potser és la Miriam Moules, que fa de Poli, i també la Júlia Trujol, que fa de la prostituta Jenny. Tots ells tenen el seu moment per lluir-se, i per exemple la Marta Bernal, que interpreta a la senyora Pichu, abans que comenci la funció, també surt vestida, aquí sigui de molts colors, com si fos un clom per la platea dient soc la Marta Pazos, la directora d'aquest muntatge, evidentment és mentira, és l'actriu, i comença a fer preguntes al públic, tu saps qui és Bertolt Brecht, tu saps el que és la quarta paret, tu saps el que és això, en fi, l'obra, he de dir que quan es va estrenar el grec va tenir, jo vaig sentir uns comentaris molt dolents, avisada d'aquests comentaris, he de dir que me la vaig veure amb millors ulls, però puc entendre que no agradés gaire al que no agradés gaire al grec per una raó que no té res a veure amb l'obra, i és que són quasi 3 hores, no arriben, però allà devia fer una calor que t'hi cagues, amb uns seients superestrets, vull dir que devia ser molt incòmode veure aquesta òpera de 3 hores al grec. Potser vaig fer un error, fer una cosa tan llarga allà amb un estiu tan calorós com hem tingut. Aquí el llibre la pots gaudir una mica més. Ara, això sí, un defecte que no només passa aquí, sinó que passa amb altres musicals. No sempre quan canten s'entenen les lletres. I això és una cosa molt greu perquè no hi ha subtítols i les lletres ens diuen moltes coses dels personatges, de les seus sentiments, de les seves sensacions, de les seves emocions, de les seves accions, i ens hem d'entrar del que diuen. Vull dir, encara que coneixis el text i sàpies el que va, has de saber el que diuen. I això a vegades és molt frustrant no poder entendre'l. Aquí hem de dir que hi ha música en directe, amb direcció musical del... jo vaig veure el Dani Espassa, però me'n sembla que a vegades està també el Gregori Ferrer. En qualsevol cas, és una obra esforçada que podria estar molt millor i que, això no ho he dit, està, Brecht i Weill ens van inspirar amb The Beggar's Opera, l'òpera dels mendigos, que John Gay va escriure a finals del segle, al segle XVIII. ¿Vale? Bueno, pues, seguint amb el món de la música, vull parlar també d'un espectacle que m'ha agradat moltíssim, de petit format, que es diu Beethoven. Ja el van fer fa uns mesos, també allà al mateix lloc on s'ha tornat a fer ara, que és a la Fàbrica, en un dels teatres del Ferró, que està allà al costat de la plaça Molina, i ho fa el Xavier Albertí, que ell és l'autor del text, qui la interpreta, i que l'ha codirigit amb l'Albert Arribas. Què és Beethoven? Doncs Beethoven és el músic alemany, i al qual s'acosta Xavier Albertí per fer una mena de conferència a classe magistral sobre aquest músic, i per explicar-nos una mica la seva importància dins de l'àmbit de la música. Per tant, estem assistint a una conferència, però en la qual Albertí farà moltes derivacions perquè, de certa manera, l'unirà doncs, en conceptes filosòfics, en conceptes històrics, en la pròpia història d'Europa, en conceptes del món teatral. També farà molt didactisme, per exemple, a nivell musical, interpretant petites peces de Beethoven al piano, que toca el mateix Albertí, que per altra banda és un bon músic. A més, li dona tot, a vegades, una certa sornegueria. Albertí és un senyor molt intel·ligent. Ell, en un moment determinat de l'obra, parla dels genis i dels savis. Evidentment, ell és un geni en aquest aspecte i la veritat és que és una obra que és de petit format i és una obra doncs, que te manté molt atrapada i tu voldries estar escoltant aquell text amb aquella gràcia que ho fa ell, a vegades també en referències gais, perquè ell és gai i no s'amaga i explica cosetes i té molta gràcia també, i en qualsevol cas evidentment la importància de Beethoven ningú la discutirà, però aquí encara te'n dones més compte de la seva grandiositat i de la seva aportació musical. Un home que per altra banda era sord, en fi, i va fer les coses que va fer. Aquest Beethoven estarà en cartellera al Teatre de la Fàbrica fins al 19 d'octubre. Té una actuació també a temporada alta i també estarà aquí a Montcada. El que passa és que jo a Montcada, amb el gran que és aquell teatre, no sé com serà, perquè aquest espectacle que hi ha a la sala de la Fàbrica és molt petitet, del Ferró, amb cadires, allà també estem tots juntets, però és una cosa molt més íntima i potser estem, no sé què tal serà amb un teatre molt, molt més gran. En fi, bueno, en qualsevol cas, ara parlarem de més obres, però primer anem a fer una pausa musical i, evidentment, ens quedarem amb un fragment de l'òpera dels Tres Rals, o, com deien, és una òpera, ni és una òpera en si, perquè tampoc, d'allò, ni Tres Rals, però és perquè parlava de la misèria.
hem demanat temes al Teatre Lliure, però el Teatre Lliure no té temes del que es canta en català. Ens han enviat temes alemanys, i per tant escoltarem aquests temes alemanys, algun en francès. Per exemple, el tema més famós, que és aquesta de la cançó del Maki el Navaja, que quan escolteu la tonada la reconeixereu, perquè l'han cantat en tots els idiomes una pila d'intèrprets, i és potser el tema més famós d'aquesta òpera dels Terrals de Kurt Weill i Bertolt Brecht.

0: Doncs bé, encara tenim dues coses, dues obres més per comentar-vos. Una és el Battleby, que estan fent a la sala Atrium i la faran fins a aquest proper diumenge, dia 27. Battleby és un petit conte, una petita narració curta que va escriure Herman Melville, i l'autor de Moby Dick, el 1853. I és la història d'un... De fet, el títol és Battleby l'escrivent. És un home que és contractat per un despatx d'advocats per fer còpies. Estem al segle XVIII i les coses, doncs, no hi havia ordinadors i màquines i s'havien de copiar els documents doncs, a mà, no? Cosa que explica molt bé, perquè l'autèntic narrador de la història no és ell, sinó és el seu cap, l'advocat que el contracta amb la seva oficina, i que primer ens explicarà quins treballadors hi ha allà i el caràcter que tenen aquests altres treballadors, que són dos o tres, dos que també fan còpies i un que és una espècie de botones, i després, a veure que s'acumulava la feina, doncs van contractar aquest home. I el Battleby què passa? Doncs que és un home que en un determinat moment sí que fa les còpies que li manen, però en un moment determinat, al cap de pocs dies, quan li demanen una feina, fes això o vés a Correus, preferiria no fer-ho. I està allà en aquell racó provocant el desconcert doncs, del seu cap, l'home que l'ha contractat, que és el que ens explica tota la història, tant a l'obra El conte de Melville com amb la seva translació teatral. L'obra l'ha dirigida i adaptada Yatzer García a partir de la traducció que ha fet la Carme Camacho, que diu que ha estat editat per la L Geminada el 2021. Jo el Battleby, per exemple, la tinc en una edició castellana, la vaig llegir doncs, fa més anterior. Però en qualsevol el cas, el relat té la força que té perquè realment qui explica i el protagonista és aquest empleat, és aquest cap advocat que contracta el Battleby, que està interpretat per l'Albert Prat, que està francament molt bé i que ens transmet tot el seu desconcert doncs, d'aquest home doncs, que es nega a fer les feines que li manen, que està allà, que no molesta ningú, que no diu res, que sembla un supervivent que no saps ben bé perquè no ens expliquen gaire ni ens enterem de quins són els seus antecedents, el que sigui, i que això que provocaria doncs, un acomiadament fulminant, el que provoca és un desconcert i tota una sèrie de situacions que ens explicarà aquest home fins a arribar doncs, diguéssim, a un final tràgic i bastant trist que té. És una obra ben portada, i que la veritat doncs, aquest home doncs, el Battleby doncs, no deixa de ser com una espècie de representació de la solitud extrema o d'una persona doncs, això, tremendament solitària, potser no mai estimada, i aquella, doncs, aquell nihilisme, no? Aquella manera de ser doncs, ho transmet amb aquesta espècie de rebel·lió de preferiria no fer-ho, però que tampoc és ben bé una rebel·lió a l'uso, no hi ha violència, no hi ha males paraules, senzillament hi ha aquesta actitud de preferiria no fer-ho amb aquella tranquil·litat i sense donar més explicacions i desconcertant-ho de tot el seu entorn. Realment està francament bé. Hem anat a veure també Temps, que ho està fent el Quim Masferrer a la sala del Teatre Borràs, una obra que ell va estrenar ja el 2012, fa ja doncs, 15 anys, i que realment doncs, jo no la vaig veure llavors. I és la història d'un senyor que surt davant de nosaltres amb una cadira de rodes i diu que li queden 90, que els metges li han dit que li queden 90 minuts de vida. Llavors, clar, diu, què faríem en 90 minuts de vida? No és que ens ho pregunti als espectadors, tots podem anar pensant què faríem, no? Però en qualsevol cas, ell aprofita per fer una xerrada que comença de forma més o menys trivial, dient, estic aquí en aquesta situació, a poc s'anirà animant i, per exemple, doncs és aquests 90 minuts, que a més hi ha un rellotge que de tant en tant apareix i, per tant, són els temps reals que dura l'obra, ell el tenia amb una cadira de rodes, de tant en tant balla amb aquesta cadira o també es mou i s'aixeca i fa interpel·lacions al públic, per exemple doncs fa diatribes contra polítics, fa diatribes contra institucions o abusos que podem patir la gent com a consumidors, doncs potser tindria que fer això o allò, no? Anar a ensenyar el cul aquí. Algunes coses, evidentment, tots amb un sentit de l'humor, l'actor Quim Masferrer, que s'ha fet tan popular per TV3 amb el seu programa del Foraster, doncs evidentment no enganya a ningú amb aquest aspecte i aquest humor que tothom l'espera, doncs, home, a vegades cau una mica en una certa vulgaritat, altres acudits són més treballats, més brillants, i després també hi ha fragments, quan parla, per exemple, de la bomba, doncs, que són aconseguits i que provoca... Les rialles són bastant constants. Ell es mou un escenari despullat ple de cortines, on de tant en tant apareix una mena de tècnic del teatre, que és com un personatge estrany que s'acabarà interrelacionant amb ell, també se juga una mica amb la il·luminació, i part de la direcció que ha fet el Quirino Ferrer ha estat assessorat per el Josep Maria Lari, el Mac Lari, vaja. En qualsevol cas, si coneixeu aquest actor i us cau bé, us ho passareu bé, és una obra entretinguda, si voleu una mica fàcil, no enganya ningú, però vaja, en qualsevol cas, doncs, la teniu al Teatre Borràs i en principi no tinc data de sortida encara, sembla que fins a mitjans d'octubre. Anem a seguir amb un altre tema de l'òpera dels Trasrals, també amb alemany. Hi ha un moment determinat de l'obra en què l'inspector de policia, el Brown, que ja us he dit que està, que s'entén amb el Mac i el McKnife, doncs recorden una època en què van participar junts a la guerra. Llavors hi ha la cançó aquesta de Cannon Song, la cançó dels canons. Anem a escoltar-la.
1: In der Erinnerung an ihre gemeinsame Jugendzeit singen der Räuber McKees und der Polizeipräsident Braun den Kanonensong.
2: John war darunter und Jim war dabei.
3: Und George ist Sergeant geworden.
2: Doch die Armee fragt keinen, wer er sei.
3: Und marschierte hinauf nach dem Norden.

0: I acabarem el teatre fent un repàs de la cartellera, però també recordant una notícia que es va donar a conèixer aquesta mateixa setmana, perquè el dilluns passat TV3 emetia l'obra de teatre de Dones de Ràdio. Jo no m'explico per què ho ha fet quan l'obra, que ara té una setmana, un mes anunciat a la Villarroel, s'ha de fer Ripollet i altres jocs, però no l'han feta. La qüestió és que la van censurar. I una frase que deia l'Àngels Gunyalons del seu personatge, deia: jo treballo una emissora que és RAC1, no tinc per què amagar-ho, ho van tallar-ho. I, evidentment, el Jordi Basté se va enterar i ho va denunciar amb el seu programa i ara s'ha enterat tot quisqui. Hi ha una investigació en marxa per part de TV3 a veure què ha passat amb aquesta cosa, una censura absolutament estúpida, però, en fi, en qualsevol cas, doncs això. A veure com acaba el resultat d'aquesta investigació. Anem a repassar la cartellera, perquè aquesta setmana, el divendres, comença les activitats de l'Associació d'Espectadors amb aquesta temporada, i el divendres fan la presentació de la temporada amb un petit acte que es diu Notes que aixequen el taló, on ens explicaran tota la temporada amb la Patrícia de No. Després, el dia 27, el Teatre Auditori es tornaran a fer dues funcions més del musical Moulin Rouge, que ja va venir aquí la Laura Pérez a explicar-lo, que ja el vaig veure, que no està gens malament, està ben aconseguit dins de la seva senzillesa, i tindrà una funció a 11:45 del matí i una altra a 6:45 de la tarda. El Teatre Auditori de Sant Cugat, el dia 26 fan Leonora i el dia 27 fan El Invencible Verano de Liliana. A Cerdanyola, el dia 25 fan Göteborg, una obra que, per cert, ja vam veure aquí a Ripollet. Després, al Texas, tot just avui s'estén el musical Després de Nosaltres, a veure si el anem a veure. Per cert, La Truita, que encara té funcions, sembla ser que hi ha tanta demanda que han obert noves entrades a la venda. Ho dic per si algú està interessat, no sé exactament les dates, en principi continua sent el 18 d'octubre, però vaja, per si de cas comproveu la web. A la Sala Beckett s'estrena El pessimisme alegre, Mi suicidio, amb el Mario Gas. Al Teatre Borràs, a part del temps Mas Ferrer, el dia 28, o sigui, el dilluns que ve, quan ell no fa funció, es podrà veure L'homo più crudele del mondo. Al Teatre Gaudí, el dia demà, s'estrenarà Els plaers. A la Sala Beckett, si això ja acabo de dir-ho, no? Sí, allò del el pessimisme, sí. El Teatre Apolo, per una banda, acaba aquest diumenge el musical Sonrises i Làgrimes, però també fan el dia 23, fan Jamín, que no sé ben bé què és. Després hi està la Sala Arts, que té una programació, una pila de coses. En diferents dies, també aquesta setmana, entraran, doncs, per exemple, el sopar dels infidels, la 69, la comèdia, Ellos y Ellas, Pecados de Pareja, Miss 40 i La Casa de Bernarda Alba, que sembla, i també, que sembla la més sèria, i també després hi no quedarà ninguno de l'Agatha Christie. Tot això, perquè també tenen programació infantil. El Sat Sant Andreu Teatre acaba Lumiero i també faran entre el dissabte i el diumenge Alicia al País de les Meravelles amb el Barcelona City Ballet. El Teatre Lliure demà, avui estrenen Tot fent la Bella Helena, que espero comentar la setmana que ve, i després també hi ha l'exposició que estan fent a l'Espai Robert, que l'anirem a veure un dia d'aquests, us la comentarem. I també fan, ja a la nit, que van aplaudir una esperança, a partir del 29 estaran fent a Gràcia i fins al gener, no sé ben bé què, ja us ho explicaré. A veure, el Tívoli s'estrena també aquesta setmana, Mamma Mia, torna a venir el musical amb grans cançons d'Ava. El Verdi també comença la seva temporada i ho fan amb Aida, el de Giuseppe Verdi, que també la tenim que veure un dia d'aquests i us el comentarem. El Teatre Tantarantana estrenen també L'Hora de la Estrella, perquè continuen, com que tenen dues sales, també fan altres coses. El Teatre Coliseum, aquest diumenge s'acaba lo de Òpera en Sarsuela Dreams. El Teatre Eòlia acaba Què és un cadàver i ja està. A la Sala Atrium s'acaba, com us deia abans, el Butterby, i després també al Teatre Raval acaba Una habitació pròpia de la Virginia Woolf, sembla que ho fa la Clara Sanchís. També s'acaba al Teatre Goya la Poncia, a la Lolita Flores, però ja s'han anunciat diverses funcions que tornaran a fer el mes de desembre. Seguim ara i acabem el teatre escoltant un tema, l'últim tema de l'òpera de Terrals. En aquest cas, ens anirem a la versió francesa i escoltarem el tema que canta la Jenny, la cançó de Bàrbara, que aquí l'escoltarem amb la veu de la sempre inimitable Ute Lemper.
1: Einst glaubte ich, als ich noch unschuldig war, und das war dann muss ich wissen, was ich tue. Und als er Geld hatte und als er nett war und sein Kragen war auch werktagsrein und als er wusste, was sich bei einer Dame schickt, da sagte ich ihm, nein. Da behält man seinen Kopf oben und man bleibt ganz allgemein. Sicher scheint der Mond die ganze Nacht und es wird

0: L'hora dels adéus.
1: No podem acabar el programa sense fer referència a la mort de Marcos Ordóñez, dels 69 anys, un crític de teatre, també escriptor, un amic, un home que feia uns quants anys que ja estava apartat de tot perquè va patir un ictus, i realment un senyor que el trobarem a faltar. Durant 20 anys va fer uns comentaris teatrals immensos a l'apartat Babelia del país, i també havia sigut escriptor. Algunes de les seves obres, com La noche del Dorado, es van convertir a més en obres de teatre. Va fer també biografies de la Núria Espert, d'Alfredo Landa, en fi, un home realment molt enriquit, molt enriquidor, molt culte, i un home que un gran crític de teatre. Va morir també l'actor Gerrit Graham, que no el coneixereu gaire, però era aquell músic que era electrocutat al Fantasma del Paraíso de Brian De Palma. Amb el De Palma ja havia treballat també amb Hola Mamá i Saludos, i després faria altres pel·lícules com Muñeco Diabólico 2, La Pequeña, Engendro Mecánico, Vida de este Chico o Caótica Ana. Tenia 77 anys. I per últim parlarem també de la mort de l'actor, del director xilè Patricio Guzmán, als 85 anys, un home que pràcticament tota la seva carrera va estar dedicada a reconstruir la vida política durant l'època d'Allende i la posterior repressió amb el dictador Augusto Pinochet. Té un documental que és 3 hores, 3 parts de la batalla de Xile, increïble. També el caso Pinochet, la resposta d'octubre, que és de l'any 72, el primer any, el resto de los vientos, Xile, la memòria obstinada, Salvador Allende, també després, amb els últims anys, pel·lícules ja més poètiques, Nostalgia de la luz, El botón de nácar, La corrida de los sueños o Mi país imaginario. No tenim música de les pel·lícules de Patricio Guzmán, però acabarem el programa amb el tema d'una de les víctimes més conegudes de la repressió d'Augusto Pinochet, com va ser el músic Víctor Jara. D'ell escoltarem, i amb ella ens acomiadarem, Te recuerdo, Amanda. Fins la setmana que ve, que tingueu molt bona setmana, i ens veiem el dimarts que ve. Adéu.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

Gabon, de noi, boas noites, buenas noches, bona nit i benvinguts Jazz Women and Jazzmen del Camps de Cotó. Bé, hem tornat de vacances d'estiu i això sí, ja veieu amb quina veu, amb quin encostipat, amb afonia, però aquí estem. Aquí estem a punt d'encetar doncs aquesta nova temporada. Amb tota la il·lusió de tots els anys, alguns ja sabreu com són o com és el nostre primer programa i a qui li dediquem tots els anys. Els que no, espereu una miqueta més i ho descobrireu. Però abans que res, doncs diguem com sempre i fem aquest gran homenatge al nostre papi, perquè ja estem disposats a començar, com deia el nostre cifo, el nostre estimat Juan Claudio, ja estem disposats per començar aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. Bé, com diem sempre, això que escoltes ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor des dels estudis, aquests petits estudis AFB de Montcada i Reixac. I us recordo, a més, com sempre, que el Camps de Cotó és un programa que s'emet a través d'un grup d'emissores que cada vegada, per cert, va creixent més, un grup d'emissores locals i diversos allotjaments de servei multimèdia, com són els més coneguts, ja ho sabeu, a l'Spotify o al e-books, i que també teniu aquesta petita adreça, aquestes www.andreujazz.com www.andreujazz.com, per si us ve de gust us apropeu i bé, descobriu una miqueta més coses del nostre espai jazzístic, enllaços que us podran portar novetats, discografies, biografies, concerts, bé, coses d'interès i com no, programes anteriors i a l'actual, que ja el teniu si us ve de gust per rescatar. Doncs vinga, comencem i, com sempre, ja sabeu, torno a repetir, benvinguts a aquesta temporada, benvinguts a aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz, i comencem com tots els anys. Vols descobrir com? Doncs som-hi, al nostre espai d'aquesta nit. Comença així.

Bé, i aquest any estem d'aniversari, perquè aquest any confirmarem ja 25 anys del Camps de Cotó. En aquest moment em va dir un amic periodista que era el més degà, el més antic de tots els comunicadors que fan programes de jazz. Bé, és tot un honor i esperem que per durant molts anys puguem continuar estant aquí o allà on estem, a través de, ja ho sabeu, a través de aquest circuit meravellós d'internet, online, i també jo, que sóc un romàntic, aquestes emissores locals, sobretot del Vallès Occidental, que a diverses hores i diversos dies doncs emeten el Camps de Cotó. Repeteixeu aquí, a aquestes emissores locals, els hi agraïm moltíssim que confiïn en el programa, que els hi agradi i que sé que està tenint molt bona acceptació. I tots els anys, avui serem una miqueta més llargs, perquè comencem temporada, doncs els habituals sabeu que comencem rendint homenatge al que encara avui i per sempre serà el músic més gran de casa nostra, el nostre estimat Vicenç Montoliu, el nostre estimat Tete Montoliu. I avui no podria ser menys que fer el mateix que tots els anys, i ens dedicarem a escoltar a Tete. Però això sí, avui, en aquest cas, avui concretament, o aquest any, farem una secció pel Camps de Cotó. No és un espai de dedicatòries, però sí que avui en vull fer una. I canvio d'idioma, me'n vaig al castellà, i canvio d'idioma per dedicar-li a este primer tema que vamos a escuchar de Tete a unos amigos de El Ciego, que era el pueblo, es el pueblo donde nuestro querido Juan Claudio es recordado, sus vecinos, sus amigos, todos ahí en la Rioja Alavesa, en el pueblo del Ciego, pues cada año organizan un festival en honor a nuestro querido Juan Claudio, a mi amigo Juan Claudio. Y este año pudimos asistir y, bien, estuvimos encantados de estar con un grupo de personas impresionantes, majísimos, personas encantadoras. Y les queremos dedicar este, bien, a ellos, este primer tema, a todos ellos, a los amigos de la Rioja Alavesa, del Ciego, y también, como no, a nuestro querido Cifu, gran amigo de Tete. Se lo dedicamos a él también, y muy especialmente a la mujer de Juan Claudio, a mi amiga, a Isabel Zaro, a Isa. Le queremos dedicar este tema porque me comentó este verano que hay el tema más bonito que le gusta de Serrat, o uno de los que más le encantan, es ese "no hago otra cosa que pensar en ti". Y como vosotros sabéis, pues Tete Montoliu adoraba a Joan Manel Serrat, igual que un servidor. Yo siempre digo, soy jazzista y serratista, pues Tete adoraba a Joan Manel Serrat y le dedicó muchísimos temas a lo largo de su carrera. Entre ellos, este "no hago otra cosa que pensar en ti", que con todo nuestro cariño hoy, para empezar este viaje con la vida y la música de Tete, le dedicamos a los amigos del Ciego, a todos ellos, a Mario Benso también, que estaba ahí, y muy especialmente a Isa. Le mandamos un beso desde aquí para Isa. Este "no hago otra cosa que pensar en ti", de nuestro querido Tete Montoliu.

Bueno, pues ahí he estado esta dedicatoria, perdón, porque estoy con una tremenda afonía y con un catarro galáctico. Y bueno, vamos a hacer lo que podremos hoy en este primer programa de la temporada, y ahí nos hemos quedado con este "No hago otra cosa que pensar en ti", de nuestro querido Joan Manel Serrat, y interpretado maravillosamente por nuestro amigo Tete, que hemos dedicado con todo nuestro cariño a los amigos del Ciego, a nuestro querido Juan Claudio, y especialmente a Isa, con todo nuestro corazón, para Isa, desde Barcelona, donde no os olvidamos a ninguno. ¿De acuerdo? Pues tornem a fer canvi d'idioma i ens anem amb el nostre idioma habitual del camps de cotó. I sota aquesta sintonia del "We'll Be Together Again", ja sabeu, aquesta fantàstica sintonia que estem sentint aquí per darrere, interpretada pel nostre Tete, aquesta nit viatjarem a través de concerts en directe amb col·laboracions amb d'altres músics, amb altres companys, durant sobretot els anys 60. I començarem i marxarem amb una formació que es deien els de European All Stars, on es va recollir un seguit de músics de diversos llocs d'Europa, i ahí estava el nostre Tete Montolivo al piano, representant en aquest cas a Barcelona i a casa nostra de manera majúscula, i ahí estava ell en companyia un dia tal com el 21 de maig de 1961 amb companyia Domnius Ras, el saxo alt, Hans Kohler, el tenor, Ronnie Ross, el baríton, Fatsadi, el vibrafon, Franco Gerri a la guitarra, el nostre Tete, com hem dit, al piano, Erik Hammundsen al contrabaix i Willy Schiffer a la bateria. Recordem aquests European All Stars i recordem a Tete, i ara sí, amb aquesta ànima de blues que també li donava amb aquest petit espai el tema "No hago otra cosa que pensar en ti", quan ha fet el canvi al nostre estimat Tete. Aquí sí, amb ànima de blues, com no, amb dos grans, grans temes, sobretot el primer arxiconugadíssim, el tema del nostre Thelonious Monk, com no pot ser d'una altra manera, aquest Blue Monk. I després un blues composat per aquella ocasió, pel dia 21 de maig de 1961, protagonitzat, o millor dit, escrit pel senyor Fatsadi, que du el títol "Hitting the Blues". Per tant, Blue Monk i "Hitting the Blues", el nostre Tete més bluesero, acompanyat d'aquestes figures europees del moment. Som-hi!

Blues Homes és més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Blues Homes, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.bluesons.com.

Bé, estàvem en directe, recordem, 21 de maig de 1961, al Congress Hall, no recordo si us ho he dit abans, el lloc en concret, ho diem ara, al Congress Hall de Berlín, a Alemanya, i el primer tema, Blue Moon, que ahir hem sentit a Tete només amb trio, l'hem sentit a Tete al piano, Erik Hammundsen al contrabaix i Julian Chipfri a la bateria. Ahir estaven amb trio recordant aquest Blue Moon i donant-li al Tete totes aquestes, jo diria, connotacions que li donava ell, miscel·lànies alhora, en recordar-se'n de Monk, també de Tatum, de Bud Powell, i moltíssim d'ell mateix, del propi Tete Montoliu, aquesta gran amalgama que formava el seu univers sonor. Ahir ho hem vist...

0: aquesta manera d'accelerar el tempo, aquests matisos, el sapiguer entrar amb la nota justa després de, doncs, no sé, 5 o 6 compassos seguits a una velocitat endiablada, doncs bé, ahí estava aquesta gran versió del Blue Monk, del nostre Thelonious Monk. I després hem sentit a la TT amb Quintet. Aquí l'hem sentit en companyia del senyor Fast Sadi al vibràfon i Franco G. Serri a la guitarra, més el seu trio, el mateix, el senyor Eric Hammundsen al contrabaix i William Schiffi a la bateria. I hem vist que el tema entrava amb un swing espaterrant, amb un swing estupendo, amb una velocitat, jo diria, aèria extraordinària, sota un solo de Franco Zerri, que era una de les estrelles italianes del moment, un gran guitarrista, molt polit, molt net, a més. I després, aquests arranjaments que hi havia ahir a darrere del propi autor d'aquest blues, composició de Fats Sadi, el vibrafonista, que estaven ahir, doncs, marcant aquesta diferència. Després, solo fantàstic de Fats Sadi, també al vibrafon, i com no, s'hi ha afegit Tete Montoliu per acabar d'engranar un tema fantàstic. Vull recordar, això sí, que aquella nit, a part d'aquests companys que hem sentit, també estaven, no els hem sentit avui, a Arn Domnerus, com dèiem abans, a Hans Kuller, al tenor, Arn Domnerus a l'alt, Hans Kuller al tenor, Ronnie Ross al baríton, com hem dit, Fats Sadi al vibràfon, Franco Gerri a la guitarra, i d'altres que van actuar amb altres passes d'aquella visita a Alemanya d'aquests European All Stars al 1961. Que gran Tete. Bé, i del 61 marxem a finals de l'octubre de 1963. No tenim dia en concret, però aquí ens posa finals d'octubre de 1963. A un local i a un lloc que Tete coneixia molt bé, perquè per aquella època, doncs, estava molt a Copenhague, molt, i estava a Dinamarca amb molts companys com un inoblidable, era el seu gran amic Roland Kirk. Sí, ja sabeu, Roland Kirk, aquest multiinstrumentista que era el capaç de tocar tres instruments o més alhora, aquest ser especial del jazz, que a part de dominar-ho perfectament, tenia un estil impressionant i era tot un geni musicalment i tècnicament. Roland Kirk, aquí, amb, no dic tots els seus instruments, perquè n'hi havia una multitud, multiinstrumentista. També estaven amb aquesta sessió que ara escoltarem, aquesta de finals d'octubre del 63, el senyor Sonny Boy Williamson, que també està aquí acompanyant a Roland Kirk. Està el nostre Tete, com no, al piano, Don Moore i Nils Hiding Oster Petersen als contrabaix, i el senyor Moses, Gizzy Moses, estava a la bateria. Ahir els tindrem i ens quedarem ni més ni menys que amb dos temes impressionants, com són dos versions que vam fer en el seu moment del tema Mood Indigo. Ja sabeu, aquella composició a mitges entre Duke, Barney Vega i Irving Mills, i el tema, un altre tema interessantíssim que, bé, val la pena de repassar, aquest Mingus Grief Song, que ja l'hem sentit en alguna ocasió al nostre programa per unes altres formacions de Roland Kirk, que és una composició en honor a Mingus, aquest Mingus Grief Song del nostre estimat Roland Kirk. Per tant, us deixo amb ells, ens anem ara en aquesta ocasió cap a Copenhague, cap a Dinamarca, al Jazz Montmartre. Ahir, un dia tal, com el octubre del 63, Mood Indigo, Aurea, com o no, a l'Intoniana, i Mingus Grief Song. Ahí estan, som-hi.
1: We'd like to carry on by playing Mood Indigo, featuring all the instruments simultaneously. The Manzello on the right will be playing the first alto part. The Stritch in the middle will be playing the first tenor part. And the tenor saxophone will be playing the baritone saxophone part. And the flute will be taking all the solos. So we join all the horns in one mouth and we make Mood Indigo.

Ray Sean Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tota Europa. Ray Sean Records. Descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

Caram, quina sessió. Ens havien quedat al Jazzhus Montmartre de Copenhagen, de Copenhague, a Dinamarca, a finals de l'octubre de 1963. I veia bestioles. Roland Kirk, que aquí estava tocant, doncs jo he detectat el mancello, que és un instrument que ell tocava molt habitualment, la flauta, el saxo alt i el tenor. I el saxo tenor, crec que de buida m'he quedat amb tot això. No sé si em toca algun més, però ja ens feia la introducció del Mood Indigo amb tres instruments alhora. Estàvem sentint ahir el mancello, l'alt i el tenor, i després amb el segon tema, amb aquest tema del nostre estimat Roland Kirk, composició d'ell dedicat a Mingus, aquest Mingus Grief Song, doncs també introduïa el tema amb diversos instruments. Tots els tocava alhora, eh? O sigui, no us penseu que una mica d'aquí... No, els que no hagueu vist a Roland Kirk, us emplaço a que mireu a YouTube, trobareu pàgines d'ell on es veu ell amb els instruments introduïts a la boca i tocant. Bé, una autèntica animalada, lo de Roland Kirk, i el més és que era un solista impressionant, amb una tècnica deslumbrant, molt mingusiana, per això va estar amb Mingus, com no, per això pertany a la banda del nostre estimat Charles, com no. Ja hi estaven amb aquesta primera versió, com hem dit, aquest Mood Indigo. Per cert, al principi heu vist estar fins i tot una petita dedicatòria a Johnny Hodges, doncs bé, ahir amb el Mood Indigo, aquesta dedicatòria que li ha fet Roland Kirk amb aquesta cadència de sexual, doncs dedicada, com no, a Papi Conejo, al nostre estimat Johnny Hodges. I després aquest darrer tema, com hem dit, aquest Mingus Grief Song. Ahir hem escollit també aquest darrer per veure lo difícil que era acompanyar a Roland Kirk i com ho estava fent Tete. Tete ho estava fent meravellosament, perquè Roland Kirk moltes vegades tirava tant i s'anava a vegades tant de tempo que era molt difícil acompanyar-lo. Això és el que hem llegit i això és el que ens han explicat i el que hem percebut alguna que altra vegada, però l'acompanyament de Tete és absolutament impecable al llarg de tota la sessió. Bé, i d'aquesta data de 1963 a Copenhague, continuarem doncs precisament al mateix lloc, al Jazzhus Montmartre de Copenhague, a Dinamarca, i continuarem amb un músic no massa conegut al qual va acompanyar Tete, que era el senyor Ben Jaedic, que a veure si ho he dit bé. Sí, Ben Jaedic és un músic, era un músic que ens va abandonar el 2004, també danès, un saxofonista, saxofonista tenor i també flautista, era un molt bon músic danès, una d'aquestes llegendes daneses del jazz. Doncs sí, ell va estar, a més, durant anys, o va començar tocant amb la banda de Dollar Brand, on estàvem en aquell moment inclòs Don Cherry, i això a principis dels 60 també, i és en aquest moment quan coneix a Tete Montoliu, també coneix aquesta època a Jimmy Booth, a Philly Joe Jones, a Dizzy Reese, per exemple, entre d'altres. Un músic que ha estat tocant, ja dic, en moltíssimes sessions, un músic temperamental i amb un so molt, a més, acurat. Un home que havia begut de diverses fonts i que ho explicava, tot el que ens explicava ens ho explicava amb molta autoritat, ja ho veurem. I amb aquesta ocasió ens anem al Jazzhus Montmartre de Copenhague el dia 7 de novembre de 1963 a Dinamarca, continuem al mateix lloc, amb una formació que duia el títol de Monk, atenció, no Montmartre, sinó Monk Matre All Stars. I m'explico, aquests Monk Matre All Stars era perquè feien, com es pot imaginar, temes de Thelonious Monk. I ahir, al costat d'ells, d'aquesta formació de Ben Jaedic, està el tenor Luis Juhlmann al vibrafon, el nostre estimat Tete Montoliu al piano, Nils Hinning, Osted Pedersen al contrabaix i Alex Riel a la bateria. Aquests eren els Monk Matre All Stars, que aquella nit del 7 de novembre de 1963 van tocar. I tots ells van fer, pues, dos versions, com no, eren Monk Matre, pues, dos versions, com no, de Thelonious Monk, amb un Tete extraordinari, ja ho veureu.
I continuarem amb el blues i continuarem amb el Street No Chaser i el In a Walking Boot, d'aquestes dues grans composicions del nostre estimat Thelonious Monk. Us deixo amb ells, us deixo, prepareu-se, senteu-se, perquè veia dues versions de l'Street No Chaser i el In a Walking Boot amb aquesta formació liderada pel saxofonista danès, el senyor Ben Jaedik, 7 de novembre del 63. Anem-hi.

0: per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
1: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap en fora.
2: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

Vaya actuació. Estupenda. Aquí el contrast, a més, d'un saxofonista tenor com Ben Jaidi, que no és que li agradés cuidar massa el so, més aviat més visceral que no cuidadós, diríem, o cautelós amb la forma, però intens, molt intens, aspre fins i tot, però molt intens. I ahir l'estaven sentint al costat de Tete, al piano de Nils Hinning, Hoste Petersen, al contrabaix, i d'Àlex Riel, la bateria, per cert, un Àlex Riel extraordinari. I els dos temes són extraordinaris per dos motius. A part dels solos, que no els tornarem a explicar ja més coses, perquè se'ns acabarien els elogis per Tete. És també aquesta manera d'acompanyar, aquesta manera de saber penetrar amb músics. Ara veurem un altre exemple amb músics complicats, realment complicats de tocar. I no oblidem una sèrie de gent que tant a Dinamarca com era el cas propi danès Ben Jaidi, tota Europa en aquell moment estava en una evolució jazzística impecable. Eren els anys, durant aquests anys 1960-1970, d'on va ser uns anys d'una explosió de jazz de qualitat a tots els països nòrdics extraordinària. Ja venia dels 50, això està clar, però aquests anys encara se'n feia més palesa. Aquí hem tornat a recordar el nostre estimat Tete, el Jazz of Montmartre de Copenhagen, de Copenhagen, a Dinamarca, el 7 de novembre de 1963, amb aquesta ocasió, amb Ben Jaidi, el tenor, Louis Hullman, el biògraf, un Tete Montoliu, com no, el piano, Nils Hinton, Osted Perlsen, el contrabaix, i Alex Riel, a la bateria, amb aquesta formació Monk Matre All Stars. Els temes String No Chaser, aquest inoblidable blues de el nostre estimat Thelonious Monk, i aquest In a Walking Boot que el propi Monk li dedicava ni més ni menys que a Bud Powell. I uns dies després del 7 ens anem al 21 de novembre del mateix any del 63, i al mateix lloc, al Jazz Montmartre de Copenhague, a Dinamarca, ahir, aquell mateix dia, o sigui, aquell mateix mes, de novembre, uns dies després, escassament 15 dies després, va tenir lloc un altre concert, un concert protagonitzat per Lars Gullin. Atenció, aquest músic suec, després us explico una miqueta més, un saxofonista baríton suec extraordinari, el home de la modernitat ancestral i fins i tot del free jazz, introductor i ampliador, com era el nostre estimat Archie Shepp, que eren els dos líders, o sigui, Lars Gullin i Archie Shepp. El primer d'ells, Archie Shepp, ja ho sabeu, el saxotenor, Lars Gullin, el baríton, i, atenció, la mateixa secció rítmica. Tete Montoliu al piano, Nils Hinning, Osdot Petersen al contrabaix i Alex Riel a la bateria. I atenció, aquest tema clàssic, el tema de Maceo Pinkert i Bernd Berni, aquest clàssic, aquest Sweet Georgia Brown, aquest gran tradicional, doncs veieu què passa amb els dos desbocats saxofonistes, en aquest cas, i com el nostre Tete retorna per moments la lògica amb una majestria incommensurable. Anem amb aquesta versió del Sweet Georgia Brown del 22 de novembre del 63 al Montmartre de Copenhague.

Caram, quina versió més, diria jo, peculiar del Sweet Georgia Brown que ens acaben de brindar. I us deia al principi com Tete posa, introdueix la no diem la lògica, perquè tot és lògic el que estàvem sentint i tot és absolutament normal amb la manera d'expressar-se cada un dintre d'aquest tradicional d'aquest Sweet Georgia Brown. Però primer dels solos que hem vist, Archie Shepp, el tenim més conegut, ja sabeu, aquest gran músic que adorava a Coltrane i que, bé, en principi ell, doncs, músic nascut a Florida, que encara, per cert, si no em confon, encara tenim amb nosaltres, i un músic que va començar a tocar a una banda de jazz llatí durant un breu temps i que després ja es va unir al món de l'avantguàrdia a través de Cecil Taylor. Sí, senyors, el pianista Cecil Taylor. I, per cert, en un dels seus primers àlbums ja va incloure una composició del gran Ornette Coleman i es veia molt clar que el nostre estimat Archie Shepp doncs, correria per la carrera que va córrer més dintre del jazz més expressionista, més frio, més obert o més d'avantguàrdia. I després Lars Gullin, que l'heu vist, aquest músic suec que quedaríeu, era el que sentíem en últim terme, era un músic que va començar tocant amb músics americans convidats, com gent com James Moody, com Judd Jims, fins i tot en Clifford Brown, i va tocar per primer cop amb l'Iconics a l'any 51. No, home, a més que l'any 54 se'n va endur premis a dojo de la revista Downbeat. Curiosament, un home que bé, va fer una gira per diversos països europeus amb Chet Baker a l'octubre del 55, i precisament amb aquell grup

0: Va quedar marcat per la tragèdia, perquè va ser el propi Lars Gulin el que va trobar el cos del pianista del grup, l'enyorat, com no dic, Twarzyk, víctima d'una sobredosi d'heroïna. I és que ell també, Gulin, va morir d'un atac de cor provocat per la seva addicció a la metadona. I aquí veiem, no creiem que estiguin en un estat, sobretot Lars Gulin, jo diria molt adequat, però sí que la intensitat, la seva manera de dir, com ha dit amb aquest Sweet Georgia Brown, com el veia ell i l'entenia, desgarrador, contrastava amb aquell saxofonista que un bon dia es va enamorar de Gary Mulligan a les gravacions d'Albert of the Cool, com explicava ella en un dels seus articles, i varia molt d'allò. Però ahí està, recordant aquest músic suec incomparable, un gran saxofonista, i amb aquesta versió on Tete Montoliu, o millor dit amb aquesta ocasió on Tete, el nostre estimat Tete, recondueix la cosa, i que bé que se sent mentre està fent el solo el Tete, que bé que se sent tant Nils Henning, Horst Petersen i Alex Rie, l'estan disfrutant com dos vedelles. I escolteu al principi de lo que ara posarem, només un trosset. I fixeu-se en aquesta veu i qui presenta el senyor Tete Montoliu. Anem.
1: Is a very, very wonderful trommeslager, Alex Rie. Also our gamle bassisten, Nils Henning, Ørsted Petersen. Also our pianisten, El Gran Señor fra Catalunya, Tete Montoliu. And now we'd like to start off with an original composition from that Majestic drama, the Narcomanna, and this one is called I Want More. Jeg ønsker mer.
0: Doncs sí, aquest senyor que presentava el nostre Tete i deia un piano, El Gran Senyor de Catalunya, era ni més ni menys que Dexter Gordon. Sí, Tete va estar amb la gran plana major, però Dexter Gordon era, jo diria que una cosa i un món a part. El gran Dexter Gordon que ens presentava aquest Gran Senyor de Catalunya, que li va quedar per tota Europa, i que ens diuen, ens comenten que quan entrava Tete als locals, ja no d'europeus, sinó fins i tot nord-americans, doncs aixequeu-se, es va córrer la veu, aixequeu-se que entra el Gran Senyor de Catalunya. Això li devem a Dexter Gordon i la seva, com sempre, simpatia, per cert, el pare del saxo Bob. Sí, senyor, el pare del saxo Bob, el gran Dexter Gordon. Entre els 10 millors saxofonistes de tota la història del jazz, doncs ahí estava Dexter Gordon. I ens en anem, doncs ja que ell l'ha presentat, aquí estem sentint per darrere un tema que es diu I Want More, per darrere, ens en anem un dia tal com el 28 de juliol de 1964, amb una reedició que s'ha fet no fa masses anys, ara no es pot dir exactament, i on estaven, doncs, els mateixos acompanyants a la secció rítmica, que eren els acompanyants habituals en aquella època del nostre estimat Tete, i Dexter Gordon al tenor. També a Copenhague, a Dinamarca, amb un edifici de televisió. Realment això es va enregistrar dins d'un edifici de televisió, això sí, en directe. En públic, en directe, es va enregistrar això. I em quedo, pues com no, toca la part més brasilera i també Tete, ja sabeu que al marge de tot, la música afrocubana, la música brasilera, el bolero, també eren coses que li encantaven de tocar. I quedem-nos amb aquesta fantàstica, aquesta preciosa composició del senyor Louis Bonfa, aquesta manya de carnaval, aquesta mañana de carnaval, aquest preciós tema amb Dexter Gordon, amb Tete Montoliu, el Nils Hiddink, Oster Pedersen i amb Àlex Riel. Anem amb ells a aquest Orfeo Negro o Manya de Carnaval, com vosaltres preferiu. Ahí està, Tete i Dexter. Més luxe impossible.

Caram, quina versió més extraordinària d'aquest Mañ de Carnaval, Mañana de Carnaval, o de Carnival, o Orfeo Negro, com vosaltres preferiu. Això va aparèixer en una pel·lícula, aquest tema, que es deia Orfeo Negro. El tema, el seu títol és Mañana de Carnaval o Mañ de Carnaval, és el títol original, però moltes vegades el tenim conegut pues, per Orfeo Negro o Mañana de Carnaval, com vosaltres preferiu. Per això us ho deia abans al principi. I què dir del tema? Pues, una absoluta delícia. Aquí Tete amb una ambientació que li encanta, que li va com en ella els seus meravellosos dits, amb una capacitat, heu vist, fins i tot hi ha un moment, hi ha hagut un moment màgic amb el solo de Tete, que ni més ni menys s'han recordat d'introduir i fer una petita cita al tema del nostre estimat Bobby Timmons, aquell Morning de Harvick i els de Jazz Messengers. Doncs ahir ha fet una petita cita que ha despertat els somriures d'algun dels assistents amb aquest concert. I després, bueno, veient el seu prodigi a l'hora de no de sols improvisar, perquè ja ho hem dit durant tota la nit i vosaltres n'heu tingut mostres aquesta nit sobrades, doncs la seva creativitat mental ràpida, que era una característica de Tete absolutament inaudita. Continuem dient el músic més gran que ha donat aquest el nostre país, el més important, reconeixent-ho molt poc, a més, molts que ho tindrien que reconèixer, i és una autèntica pena. Nosaltres sí que ho fem des d'aquí, igual que molts companys nostres, reivindiquem Tete, el més gran, i així ho seguirem fent mentre puguem continuar explicant el que és aquest art meravellós que és el jazz. Bé, ens havíem quedat precisament amb això, i Dexter Gordon, pues, ja heu vist la seva fluidesa, la seva manera sempre inesperat, una calidesa a l'hora de fer les frases, tot i a pesar de la seva rotunditat, el seu volum sonor, que ho era i molt, però quina manera, quina invenció més lírica, més melòdica, quin autèntic bèstia, un dels déus saxofonistes més grans de tots els temps. I avui amb ells dos, amb Nils Hiddink Ørsted Petersen i Alex Riel, el primer al contrabaix, segon a la bateria, que han estat en molts dels temes que hem repassat aquesta nit. I ens anem i acabem i us deixarem amb Tete, i en aquesta ocasió us deixarem amb un altre bon amic, el senyor Buddy Tate. Això sí, ja més tard, perquè marxarem al 75, ens anem el 24 de setembre del 75 a la Fontaine, també a Copenhague, a Dinamarca, ja ho sabeu, i ens quedarem amb un tema que es diu Broadway, i amb el senyor Buddy Tate. Buddy Tate, i ells van fer un disc que es deia en directe a la Fontaine, també a Copenhague, avui aquesta nit grans concerts a Copenhague, doncs a la Fontaine, que es deia Tate a Tete, o sigui, Buddy Tate a Tete. Així era el nom del disc, Tate a Tete. Pues bé, ahí estan el gran Buddy Tate al tenor, el nostre estimat Tete Montoliu al piano, Bo Steve amb aquesta part al contrabaix, i Swin Eric Nergard, ara sí que ho he dit bé, a la bateria. Us deixo amb ells aquesta versió del Broadway, aquesta magnífica versió del Broadway, i res més, per la meva part dir-vos que ha estat un plaer aquest primer programa d'aquesta nova temporada, que us espero la setmana vinent, i sobretot, recordeu, feu moltíssim l'amor i gens la guerra. Ahir us deixo amb el nostre estimat Tete, en aquesta ocasió, amb Buddy Tate, Broadway.

0: camps de cotó. Com m'agrada.
1: Ripollet Ràdio. Noranta 1.3.

0: al 91.3 FM. Ongo Bongo, Ongo Bongo, Ongo Bongo, Ongo Bongo.
1: 3, 2, 1, 0.

Bongo, selecció musical de Reinaldo Rey.